pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Austin, baby. La Maravilla, Psycho, El Gonzi, yes sir.
1: El millor so de l'estiu a Flash FM.

aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.

0: bon dia. Comença el Flash Matí. Som-hi.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
0: 1 de juliol, les 6 del matí, comença un nou Flash Matí, el despertador de Flash FM. Benvinguda, benvinguts. Ella...

0: És el número 1 de la setmana a Flash FM i és que no podia ser un altre, eh? Havia de ser sí o sí. La graciosa del Quevedo i de l'Elvis Crespo. Te veo la graciosa.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Què tal, com esteu? Bon dia.
2: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Bueno, va, són les 6 i 5 minuts ara mateix d'aquest primer dia del mes de juliol. Benvinguda, benvingut al Flash Matí d'aquest 1 de juliol, eh? Ja sabeu, dimecres en marxa. Això ara mateix acaba de començar i us estarem fent companyia fins les 11 del matí. Com és habitual, eh? Cada matí a Flash FM sona doncs, el ritme necessari perquè comenceu la vostra jornada, la graciosa. És el número 1 al llarg d'aquesta setmana, ja en porta dues amb aquesta i dependrà de vosaltres que hi hagi una tercera. Això ja sabeu que funciona de la següent manera. Entreu a flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45, li podeu deixar la fletxa cap amunt, cap amunt, si voleu que aquella cançó en concret doncs continuï pujant, i si és la graciosa, doncs que es mantingui com a número 1. Dependrà de vosaltres, i dissabte repassarem la llista com cada setmana. La mecànica és la de sempre, d'acord? De moment, estem a dimecres. Benvinguda, benvingut a aquest programa. Aquí l'Héctor Ortega, un plaer, com sempre, està a l'altra banda, formar una miqueta part d'aquestes primeres passes del dia, eh? Ja és molt que us hagueu llevat i que, a més, hagueu escollit Flash FM. Bravo, bravo. Tenim molta música. Quevedo, de nou, repetirà, evidentment. Tenim el Bizarrap, tenim l'Omar Kurs, tenim el Cano, tenim l'Anuel, a la Bitxota, a la Rosalia, molta penya per aquí preparada per sonar, eh?
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Efectivament, aquí a nosaltres ens agrada començar el dia amb música, sense fotre gaire la xapa, eh? No, senyor. Ara Maïssa, RVFV, Kremli, amb ells donem el tret de sortida amb el Muchacha. Som-hi.

Yankee, Karol G, J Balvin i Ozuna, de l'any 2019. De les primeres d'aquest flash matí d'avui dimecres, 1 de juliol. Aquest no volia marxar de la discoteca perquè estava perriando i el Quevedo no vol marxar de les Illes Canàries. Ho deixa ben clar en aquesta cançó que es diu Ni Borratxo. Som al flash matí de Flash FM. Molt bon dia, som-hi!

0: És molt difícil resistir-se al poder del llit. Per això aquí tenim tot el poder del ritme. Flash Matí.
1: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass

0: Sexy workout. And I know it, com vosaltres, ben sexys de bon matí. Clar que sí, només faltaria, eh? Si no t'ho diu ningú, ja t'ho hem dit aquí des de la ràdio, veus que bé? El Telenfao, el flash matí d'aquest dimecres, 1 de juliol. Sexy. Sexy and I know it. Això continua, bon dia a tothom. Avui tenim un regal per a vosaltres, un detall per a aquells i aquelles que esteu avui també connectats i connectades a Flash FM. Perquè ja estem immersos en aquest estiu. Això no és, evidentment, cap secret. Aquestes temperatures, aquesta calor, està, és més que evident, eh? I l'estiu porta molts festivals. I avui us convidem a un dels més rellevants de l'estiu. Us estic parlant del Cunit Music Festival. I direu, hòstia, això on està, home? A Cunit. Saps o no? A Cunit. I és el dia 1 d'agost. Bueno, és més dies, però les entrades d'avui són en concret pel dia 1 d'agost. Si voleu anar a veure les actuacions de Mètrica i Roa, un parell d'artistes que estan molt de moda. I us hi estem convidant. Gràcies al Flash Matí podeu anar gratis l'1 d'agost a veure Roa i Mètrica al Cunit Music Festival. Tenim unes quantes entrades dobles avui. Si en voleu una, volem saber per vosaltres què és el millor de l'estiu.
1: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
0: Què és el millor de l'estiu? 628-06-05-13. Entrades dobles per al Cunit Music Festival. 1 d'agost a Cunit, evidentment. A Cunit. On podia ser, si no, eh? Vinga, va. Això continua. Ara amb el Bizarrap i el Daddy Yankee.

diu Coco, la cançó de l'Omar Kurz, aquest paio de Puerto Rico que està ara mateix super de moda. I per això sona a Flash FM. I avui també, en aquest flash matí del dimecres 1 de juliol, camí de 6:45. De seguida repassem l'informatiu amb la Paula Montes. Abans, Cano, amb Justin Quiles, sona a Olvidar-nos de tot.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol del 24 de juny s'eleva fins als 1.943. Així n'ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez, i segons aquest últim balanç, la xifra de ferits se situa ara en 10.571. En paral·lel, el ministre d'Exteriors d'Espanya ha elevat a 19 els espanyols morts pels sismes. D'altra banda, el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya ha acabat aquest dimarts després d'un període de tramitació de més de 2 mesos que ha estat marcat per una gran pressió administrativa i la saturació de les gestions en les últimes setmanes. A més, Pedro Sánchez ha anunciat un pla dotat amb 500 milions d'euros per integrar els migrants. I el Suprem dels Estats Units ha tombat l'ordre de Donald Trump d'eliminar el dret de ciutadania per naixement. El president dels Estats Units la va signar el primer dia de mandat, però va ser impugnada des del primer moment perquè és un dret fixat a la Constitució. Els esports. El Mundial aquesta matinada a Mèxic ha guanyat l'Equador per 2-0 i s'ha classificat pels 8ens de final. També hi serà França, una de les favorites, que ha golejat per 3-0 Suècia, que ara s'enfrontarà al Paraguai. I finalment Noruega també ha passat als 8ens i ara s'enfrontarà al Brasil. Mentrestant, ja s'han publicat les dates clau de la Lliga 2026-2027, que arrenca a mitjans d'agost. El Barça començarà la defensa del títol de campió al Camp Nou, rebent l'Atlètic Club, mentre que l'Espanyol també debutarà a casa, en el seu cas, contra el Llevant.
0: Flash Magui, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Ayer te...

0: Es titula Colona, és la col·laboració entre la Karol G i el Peso Pluma per aquest matí de dimecres, 1 de juliol del 26. Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Hem de parlar una miqueta del temps. Jean Ponsa, bon dia, xaval.
1: Bon dia, buongiorno. Bon què tal, giorno. Com esteu?
0: Escolta, aquesta nit s'ha tornat a suar de valent, eh?
1: Sí, jo crec que això ja ens ho podem fotre al cap ben bé fins a l'octubre, perquè ja. Déu-n'hi-do, quina calor. Sí,
0: bueno, sí. Què s'ha d'esperar de cara aquest primer dia del mes de juliol?
1: Doncs mira, avui serà un dia una miqueta diferent, eh? No començarem amb sol a tot el país. Començarem el dia amb més sol a les comarques de Tarragona i Lleida, però les comarques de Barcelona i Girona tindrem alguns intervals de núvols i, de fet, creixeran ja algunes nuvolades cap al migdia, aproximadament, a punts a l'interior de les comarques de Barcelona. I avui tindrem una nova tarda acompanyada per ruixats i tempestes en comarques com Osona, el Lluçanès, el Solsonès, el Berguedà, la Selva, el Vallès Occidental, inclús. Tot aquest sector aquí avui a la tarda doncs, podria caure alguna gota. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja en aquest sector. Avui les temperatures baixen un pèl.
0: Molt bé. Per tant, encara no estem en aquesta onada de calor que ha de tornar a venir, oi?
1: Ja veurem si arriba el llindar d'onada de calor, però es veu una nova calorada per la setmana vinent.
0: Sí, bueno. Sí. Doncs ja ho repassarem la setmana vinent. Aprofitem aquest parell de graus menys avui, eh?
1: Correcte, sí.
0: Ara, per exemple, quines són les temperatures a punts aleatoris del mapa?
1: Doncs mira, totalment aleatoris. A les Borges Blanques, 20 graus, Santa Coloma de Queralt, 16 graus, Castellbisbal, 21 graus i mig, i Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà, uns agradables 25 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Això continua. Apugem una mica la temperatura, és el que toca perquè ha de sonar Bad Bunny. Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: En aquest cas, per començar el dia, Chino Charo amb el seu Baile Inolvidable.

més nou, un clàssic del reggaeton, eh? Pum, pum, girl. Reggaeton, remember, reggaeton, old school a Flash FM, el flash matí d'aquesta nova jornada que ja estem posant en marxa, primer de juliol del 26. Ara mateix les 6:43, si mireu el vostre rellotge, eh? Bueno, amb un cap de setmana per endavant molt, molt xulo, molt interessant, carregat de festes, Flash FM. És que ja està aquí això, eh? Cada dia estem amb la mateixa història, però clar, és perquè no us perdeu doncs, algunes de les probablement festes més rellevants d'aquest estiu. Per exemple, Ripollet. Aquest dissabte 4 de juliol la festa grossa la teniu a la plaça de Joan Abat de Ripollet. Estarà punxant Sergi Domena i qui us parla, l'Héctor Ortega, a partir de les 11 de la nit i fins les 3 de la matinada, com és habitual, amb les samarretes de Flash FM i amb el show d'aquesta emissora. Flash Fest, el Jove Fest, a Ripollet, aquest proper dissabte 4 de juliol. No hi falteu, vinga, va. Ara sona J.C. Reyes. Aquesta és Loquita. Bon dia. Bon dia.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Mira, parlarem de pets.
2: Molt random.
1: Pets, pets, pets.
2: Alarma, notícia escatològica.
1: Cuco, cara, culo, pedopis. S'ha fet un estudi, òbviament, aquí es fan estudis de tot.
2: Ja. I què? Qui guanyaria aquesta lluita?
1: Doncs mira, la guanyaríem les dones.
2: Va, sí, home.
1: Les dones en produeixen menys, però més concentrat i, per tant, més pes.
2: A la balança sortiríeu guanyant, perquè per cada 3 pets d'un home,
1: sí,
2: vosaltres amb un aconseguiu el mateix.
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: No fa tants anys aquesta cançó, que va ser la primera del Saiko en sonar a Flash FM. I des de llavors el tio ha fet dos o tres discos, ha anat a... no sé, allà a Puerto Rico a fer un àlbum i tot, amb el títol Bambino, aquesta penya bèstia, eh? Supernova!
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina!
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Vinga, va, bon dia, benvinguda, benvingut. Si ara connectes la ràdio, falten 10 minuts per arribar a les 7 del matí d'aquest dimecres. Sona Farruko, el mateix del Pepas. En aquest cas amb Gracie i també l'Steve Aoki, mitiquíssim. Això és Ja pa què. Bon dia. Ja pa què.

Així començava el Quevedo a fer les seves primeres passes en el món de la música. En aquest cas, acompanyat de col·legues, la Pantera, el Josef, el Cruz Cafuné aquest, que també formava part del remix del Cayó la Noche. Bueno, escolta, aquí li havia de dir aquell petit Quevedo, que 3 o 4 anys després hauria fet el Baifo i s'estaria fent un tour mundial de l'hòstia, Som al Flash Matí, estem aixecant el país en aquest dimecres 1 de juliol. Bon dia a tothom i, sobretot, moltes gràcies per ser-hi, Aquí no faríem res sense vosaltres a l'altra banda, a la carretera, a la feina, allà on sigueu. El ritme, però, és cosa d'aquest programa. Sona Emilia, Tini i Nicki Nicole.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El cas Andic ha entrat aquest dimarts en una nova fase. El jutjat de Martorell han declarat els primers testimonis en la investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. La terapeuta familiar continua com a testimoni després de declarar durant més de dues hores. A més, a petició de les jutgesses, han clonat els telèfons dels excursionistes que van trobar Jonathan Acull Bató i de la vídua del fundador de Mango, que no es personarà com a acusació. D'altra banda, Josep Maria Argimon i Alba Vergés s'estalviaran la presó pel procés de vacunació dels policies espanyols i la Guàrdia Civil durant la pandèmia de la Covid. Avui es reprendrà el judici després que el tribunal els hagi retirat l'acusació que comportava penes de presó. Ara, però, encara s'enfrontant a una multa i 12 anys d'inhabilitació. I el nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol del 24 de juny s'eleva fins als 1.943. Així n'ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez. Segons aquest últim balanç, la xifra de ferits se situa ara en 10.571. Els esports. El Mundial aquesta matinada Mèxic ha guanyat l'Equador per 2-0 i s'ha classificat pels vuitens de final. També hi serà França, una de les favorites, que ha golejat per 3-0 Suècia i ara s'enfrontarà al Paraguai. I finalment Noruega també ha passat als vuitens i jugaran contra el Brasil. Mentrestant, ja s'ha publicat les dates claus de la Lliga 2026-2027, que arrenca a mitjans d'agost. El Barça començarà la defensa del títol de campió al Camp Nou rebent l'Atlètic Club, mentre que l'Espanyol també debutarà a casa en el seu cas contra el Llevant.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia!
0: Gordo i Reiner Sombel, aquesta setmana com a megacracks de Flash FM, 7 i gairebé 4 minuts. I want you. 1 de juliol som al Flash Matí. Obrim nova hora de ritme, nova hora de show. Gràcies per ser-hi. Avui hem vist que és el dia

0: mundial de l'acudit.
1: Oh, m'encanta.
0: De l'acudit, eh?
1: Me'n prepararé alguns per avui.
0: Sí, per favor. Però tenim una idea, hem tingut una idea aquí mentre sonava el Loco Loco. Què us sembla? Què us sembla? Escolta, Pere, que ho paro això una miqueta.
1: Sí, perquè és important.
0: Ara.
1: Bueno.
0: Què us sembla si sortegem una samarreta de les noves del Flash Matí por la mañana café por la tarde ron?
1: Vinga.
0: A través del WhatsApp a canvi d'un acudit.
1: Dolent.
0: Dolent.
1: Bueno, sí. I tampoc que no sigui d'aquells tan llargs, eh?
0: Ja.
1: Per favor. Bueno,
0: sí, això, curt i al peu, eh?
1: Vinga, allò. Sí.
0: Acudits a través del WhatsApp del Flash Matí. A canvi, entreu al sorteig avui de manera exclusiva d'una samarreta por la mañana café por la tarde ron.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Acudits dolents, va. Mentre ho feu, repassem una miqueta d'actualitat, Gemma.
1: Doncs anem a parlar dels regals que han rebut els reis d'Espanya, vale? Perquè durant el 2025 ja sabeu que sempre que fan algun viatge, doncs, reben, els hi fan cosetes.
0: Els reis reben,
1: mira,
0: exacte.
1: El Felip va rebre 214 regals i la Letícia 98. Més altres per tots dos, les filles, etc, etc.
0: Per exemple, què?
1: Mira, doncs els més així destacats serien llibres són els més freqüents que els regalen,
0: sí.
1: Samarretes, característiques dels events, que jo crec que els falta la del Flash Matí.
0: Sí, però és igual, aquesta no se la mereixen.
1: Oh, no, tens tota la raó. Mira, quan van anar a Egipte, li van regalar un collaret egipci a la doña Letícia,
0: vale,
1: i una màscara funerària de Tutankamon al Felip.
0: Tu, molt raro, això,
1: una
0: eh?
1: Una màscara funerària... És la hòstia, aquest regal!
0: Bueno, ja, però molt raro,
1: uau,
0: eh?
1: Uau, m'encanta. Mira, els d'Uruguai els van regalar, per exemple, un rellotge sobre taula, esquís, un altre país,
0: ala,
1: xilòfons...
0: Per favor.
1: A La Palma li van regalar al Felip un retrat seu fet amb cendra de volcà de La Palma.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vale, o sigui, així.
0: Oi,
1: i
0: què més?
1: Molts de gastronomia, de menjar, algunes joies, lo típic, no? Però aquests són els més diferents.
0: Doncs mira, enhorabona, tu, enhorabona.
1: La màscara de Tutankamon.
0: Nosaltres de regal tenim la samarreta del Flash Matí,
1: sí,
0: que ja és suficient, eh?
1: És molt, molt xula.
0: Vinga, va, acudits al 628-06-0513. Ja estan arribant els primers, de seguida en repassem algun.
2: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

dai, dai, la Shakira, eh? I-O. Amb una boi, let's go. Som al Flash Matí, per si no ho sabíeu. Som al despertador de Flash FM i són les 7:11. Sona la plena. Bon dimecres.

0: Aquest és el Malibú. El tema de Rusowski a Flash FM, 7 i 16 minuts.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: el 12, 19, 34, 44, 50 i els sols, el 3 i el 8.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
6: avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
5: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mari Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
6: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
5: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
9: Sangria, sangria.

0: sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara una capincència destacar i circulant pluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
11: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
12: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
11: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
13: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
14: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
13: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
15: Flash Matí.

0: Una foto. Es Mesita, Nicki Nicole, Tiago i Emilia. Amb una foto remix a les 7 i 25 minuts ara mateix d'aquest dimecres, primer dia del mes de juliol. Bon dia a tothom. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Alloro que avui estem fent una cosa especial perquè hem vist que és el Dia Internacional de l'Acudit i estem sortejant samarretes de Flash FM.
1: Exacte.
0: La nova a través del WhatsApp a canvi d'un acudit, eh?
1: Un acudit senzill i curt.
0: Aviam, què dieu per aquí?
2: Buenos días, Flash FM. Carlos dice, hombre, Antonio, ¿cuánto tiempo sin verte, tío? ¿A qué te dedicas? ¿Eh? Dice, tío, soy inversor. Dice, coño, dice, ñoco.
1: Bueno, comencem fort, eh?
0: A mi aquest, abans he de dir que m'ha costat entendre'l, eh?
1: Sí.
0: Però perquè estic lent, de bon matí.
1: Sí, t'has quedat així.
3: Hola, buenos días.
1: Hola.
3: Chiste del día es... ¿Qué le dijo el 1 al 10? Para ser como yo, solo te falta ser sincero.
0: Hola.
1: Buen día.
0: Sincero, clar.
1: Sí, no, sí, clar, sense
0: l'has pillat o no, l'has pillat o no?
1: L'he pillat,
0: vale.
1: Pillat.
0: Una altra, hola.
4: Hola, Martí.
1: Hola.
4: ¿De dónde vienen los hamsters de Amsterdam?
0: De Amsterdam.
1: Ah, de Amsterdam.
0: Ah, de Amsterdam. Hola. Aquest t'ha fet gràcia, tu?
1: Bueno, és que alguns m'agraden, sí.
0: Vale. Diuen també, ¿cuántas cervezas hay que tomar para considerar que hay un problema? Cuando ya no queda ninguna.
1: Ah, hi ha un problema, vale. Aquest m'havia costat també.
0: Una mica, sí, pim-pam, no, aquest o què?
1: Aviam.
0: Hola.
5: Camarero, este vino está malísimo. Dice, pues es un Ribera. Dice, pues será el Kiko, macho, porque... Oh.
0: Hosti, aquest no me l'esperava. Molt bona. Bueno, molt bé, avui el tema és acudits. Per què? Perquè sí, perquè és el Dia Mundial de l'Acudit. I què teniu a canvi?
1: Doncs una samarreta de Flash Matí.
0: Bueno, una que sortejarem entre aquells i aquelles que envieu el vostre acudit a través del WhatsApp del programa, eh?
1: Sí.
0: Va, Flash Matí, fins les 11.
6: Flash Matí, de 6 a 11.
7: El despertador més potent de Catalunya.
0: Ara amb Bad Bunny voy a llevarte para PR. Som-hi.
1: Bon dia.

0: a jubilat.
1: Flashback. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir va continuar el debat d'orientació política al Consell General. Va ser el torn dels grups de l'oposició i a la tarda també el torn de rèplica del cap de govern Xavier Espot, marcat per un intercanvi de retrets, sobretot entre el mateix cap de govern i el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé. Espot va assegurar sentir-se decebut amb el paper exercit pel principal grup de l'oposició, ja que va dir que esperava que portés una nova manera de fer política. També criticava que Concòrdia rebutgés els pressupostos generals, malgrat que incluïen actuacions reclamades pels comuns governats per la formació. Per la seva banda, Escalé va lamentar que una gran part important de la intervenció del cap de govern es destinés a carregar contra l'oposició. Altres temes. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, va presentar ahir als cònsols de les 7 parròquies una proposta legislativa per incentivar la construcció de pisos de lloguer assequible en terrenys privats. El programa, previst inicialment per 2 anys, contempla una subvenció a fons perdut d'aproximadament el 10% del cost de construcció, així com diferents exempcions fiscals impulsades pel govern, entre les quals l'impost de societats, l'IGI en les obres, l'ITP en la compra de terrenys destinat a aquest ús i la prioritat d'accés al Pla Renova. Els comuns, per la seva banda, assumirien bonificacions en impostos vinculats a la construcció, als arrendaments i a la cessió urbanística. També a la reunió de cònsols ahir es va comentar que continuen treballant en l'elaboració d'una ordenació conjunta per regular l'accés i les activitats al medi natural. Tot i els avenços, encara resta pendent de trobar l'encaix amb la normativa prevista per la Vall del Madrid per a Fita Claró. Un dels objectius principals és crear una cartografia unificada que permeti els itineraris autoritzats per a vehicles motoritzats i evitar diferències de criteri entre parròquies, garantint una regulació coherent a tot el territori. I el dispositiu especial de trànsit d'aquest estiu s'activarà el dia 6 de juliol, estarà actiu fins al 13 de setembre amb una previsió d'entrada de vehicles molt similar a la de l'any passat. Segons va explicar ahir el director d'Energia i Transports, Carles Miquel, s'espera l'arribada d'uns 390.000 vehicles durant el mes de juliol, 470.000 durant l'agost i 232.000 al setembre, unes xifres pràcticament idèntiques a les de l'estiu 2025.
1: Flash. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: tiene sentido. Cap ni un. Al DL en solitari. El flash matí d'aquest dimecres, primer dia del mes de juliol. Ara mateix 7:37. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Jean Ponsa, com estàs, xaval?
2: Què tal? Bon dia. Estic super despert.
0: Super despert.
1: Vale.
0: Qui t'ho havia de dir, eh?
1: Quina sort.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara dirà que no, que és broma. I
2: no, és veritat, estic despert. Al final, jo aquí vinc a treballar, estic despert. Està bé, està bé. Sí, sí.
0: No, vens a treballar, no, vens a passar-t'ho bé, tio.
2: Sí,
0: a gaudir de l'experiència de despertar el país, tio.
2: I tant que sí.
0: Jean, per favor, escolta, va, repassem el temps d'aquest dimecres.
2: Doncs mira, de moment fa bastant sol a bona part de Catalunya, tot i que tindrem alguns núvols aquest matí a les comarques de Barcelona i Girona, aproximadament cap a les 11-12 del matí. Aquí, doncs, bueno, encara queda una estoneta, però a la tarda tornarem a tenir alguns ruixats i tempestes avui a l'interior de les comarques de Barcelona, és a dir, comarques com Osona, el Lluçanès, també podria ser el Berguedà i el Solsonès, i també podrien arribar a baixar fins al Vallès Oriental. Tot aquest sector d'aquí us recomano avui que agafeu el paraigües de cara cap a la tarda. Avui les temperatures màximes baixen un parell de graus, i a la resta de Catalunya tarda tranquil·la a l'espera, doncs, d'un descens tèrmic que es notarà més aviat divendres.
0: Molt bé. I ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
2: Doncs mira, anem cap a Tàrrega, on tenim 18 graus, a Malgrat de Mar 23,2 graus, al Dover, al Baix Ebre, 25 graus, i a Oliola, a la Noguera, 14 graus.
0: Vale, Jan, fins ara, tio, merci.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Hem de parlar del Mediterrània Festival, perquè s'apropa, eh? S'apropa al macrofestival en majúscules d'aquest estiu, que serà el dia 1 d'agost a Roses, com és habitual.
1: Bravo.
0: I enguany som l'emissora oficial de nou, Flash FM, emissora oficial del Mediterrània Festival. 1 d'agost a Roses. Mike Towers és un dels caps de cartell. També ho és J.C. Reyes, Luar La L. Estaran també punxant el Vibra Stage, el Mon DJ, el Cosmic, el Bum Bum, els de Flash FM, Sergi Domènech, us parla Héctor Ortega.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això en el Vibra Stage, però n'hi ha quatre escenaris, eh? També l'Unlocked Stage, el Noes Ruido Stage i el Màquina Legends Stage, amb el Pastis, Wenry, Sisu, Escudero, Metralla, no, vull dir que serà molt
1: Mare
0: guai,
1: Déu.
0: En definitiva, un macrofestival que no us hauríeu de perdre. Entrades a Mediterrània Festival Punès.
1: Molt bé.
0: Ara la Shakira, soltera, el flash matí del dimecres. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Feel Moving to the Sun és Ugel amb Ultranate. Després del Jamaican Bam Bam ens va portar aquest Moving to the Sun des del seu àlbum 21 al flash matí d'aquest dimecres. 7:45 de la mateixa exactament d'aquest 1 de juliol. Estem esperant ja amb ganes el cap de setmana, o no?
1: Sí, tant que sí, sempre. Mira, jo arribo dilluns i estic pensant en divendres.
0: Però saps què passa? Que dissabte 4 estarem punxant a les carpes LTN Esparreguera. Això és una festa d'última hora, eh?
1: Sí, però és que ja hi anem moltes vegades i es lia molt part d'allà,
0: sí, senyora, però ja estan en temporada de carpes, evidentment, i aquest dissabte, servidor Héctor Ortega, us espero a LTN Esparreguera, les carpes d'Esparreguera.
1: Que guai.
0: Però què passa? Que us volem regalar una taula VIP. Una taula VIP.
1: Per quatre persones,
0: per
1: no?
0: Per quatre persones, amb una copa cadascun.
1: Ai, mira tu que bé.
0: Si voleu anar gratis a les carpes d'Esparreguera aquest dissabte amb una taula VIP per qui guanyi més tres acompanyants amb una copa cadascun...
1: M'encanta.
0: Ens ho heu de fer saber. Ens dieu, escolta, Gemma, Héctor, que vull anar de festa gratis a Esparreguera, eh?
1: Home, clar.
0: Al WhatsApp 628-06-0513. 628-06-0513. Héctor, Gemma, que vull una taula VIP a Esparreguera. Vinga, participeu.

0: dolç.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
7: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
12: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
13: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
15: Go! Flash FM Andorra.

Bueno, ja no sé vosaltres, però així el dia comença molt millor, eh? Jo crec que sí. Amb el Noche de Estrellas, per exemple, qui se'n recordava d'aquesta? Amb el José de Rico, Henry Méndez... Ara mateix visualitzant alguna festa de fa uns quants anys, eh? Punyatero, punyatera. Som al Flash Matí, escolteu Flash FM. De 6 a 11 cada dia us acompanyem per millorar una miqueta aquesta estona de carretera, aquestes primeres passes del dia, aquest primer cafetó i aquestes primeres cançons que escolteu avui, dimecres 1 de juliol, apropant-nos a les 8 del matí amb el Benito, Bad Bunny, directes cap a Nueva York.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El cas Endic ha entrat aquest dimarts en una nova fase. El jutjat de Martorell han declarat els primers testimonis a la investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Endic. La terapeuta familiar continua com a testimoni després de declarar durant més de 2 hores. A més, a petició de les jutgesses, han clonat els telèfons dels excursionistes que van trobar Jonathan Acull, Bató, i de la vídua del fundador de Mango, que no es personarà com a acusació. D'altra banda, Josep Maria Argimon i Alba Vergés s'estalviaran la presó del procés de vacunació dels policies espanyols i la Guàrdia Civil durant la pandèmia de la Covid. Avui es reprendrà el judici després que el tribunal els hagi retirat l'acusació que comportava penes de presó. Ara, però, encara s'enfronten a una multa i 12 anys d'inhabilitació. I el nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol del 24 de juny s'eleva fins als 1.943. Així n'ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez. Segons aquest últim balanç, la xifra de ferits se situa ara en 10.571. Els esports. El Mundial aquesta matinada a Mèxic ha guanyat l'Equador per 2-0 i s'ha classificat pels 8ens de final. També hi serà França, una de les favorites, que ha golejat per 3-0 Suècia i s'enfrontarà al Paraguai. I finalment Noruega també ha passat als 8ens i ara jugarà contra el Brasil. Mentrestant, ja s'han publicat les dates claus de la Lliga 2026-2027 que arrenca a mitjans d'agost. El Barça començarà la defensa del títol de campió al Camp Nou rebent l'Atlètic Club, mentre que l'Espanyol també debutarà a casa en el seu cas contra el Llevant.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Graciosa és el número 1 de la setmana a càrrec del Quevedo i de l'Elvis Crespo. Ei, allà! Som al Flash Matí. Bon dia a tothom. Gemma Dewey.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Ràpidament us recordem que avui regalem entrades dobles perquè aneu al Cunit Music Festival.
1: Sí.
0: On està el Cunit Music Festival?
1: Tu sabràs.
0: A Cunit. Fàcil, molt fàcil. ¿Quieres todo de loca, tu o no?
1: Hombre, claro que tengo todo de loca.
0: Todo de loca.
1: El todo está bot,
0: si voleu anar a veure la mètrica i el ROA al Cunit Music Festival, envieu-nos un WhatsApp ara mateix a través del...
1: Del 628-06-05-13. He de dir que la mètrica està molt boja. Té un caràcter molt peculiar que a mi m'enganxa, tio.
0: Sí, eh?
1: És molt estrany.
0: Mira, mira, trrrà. Bueno, si voleu anar al Cunit Music Festival, WhatsApp al 628-06-05-13. És el dia 1 d'agost a Cunit.
1: A Cunit, fantàstic.
0: Molt bé. Fem una miqueta aquí de repàs d'actualitat, Gemma.
1: Anem a parlar del Robbie Williams.
0: Sí, eh?
1: I'm loving angels... Aquest.
0: Poc artista flash, però...
1: No passa
0: però
1: res.
0: Però mític artista,
1: no passa sí. res, perquè el cantant britànic doncs, va estar per Sevilla passejant, perquè té el seu tour, està fent el tour.
0: A Sevilla, ah!
1: Sí, sí, a Sevilla. I estava passejant doncs, per veure els encants de la ciutat i va trobar-se amb un guitarrista que estava tocant la guitarra al carrer i va decidir unir-se, va agafar el micròfon i va començar a cantar durant un minutet, tampoc
0: sí,
1: molt més, eh?
0: I va cantar allà al carrer amb el tio aquest o què?
1: Va cantar. Mira, mira, escolta, escolta. Mítica, eh?
0: Que mono.
1: Que maco. La gent va començar a reconèixer, la van començar a gravar, etcètera, etcètera. I res, ell va animar la gira que cantessin amb ell i quan va acabar doncs va dir venga, chao, hasta luego, i va seguir passejant.
0: Chao pescao.
1: Chao pescao, i ja està. Perquè aquesta nit sí que farà el concert oficial.
0: Ah, molt bé.
1: Vale? Així que va fer com una petita prèvia. El dia
0: mira, de mètrica a Robbie Williams, quasi
1: el mateix.
0: Al
1: mateix nivell, eh?
0: There's an angel. Igual.
1: Bueno, en estils diferents.
0: Nova hora en marxa del Flash Matí. Bon dia.
2: Flash. Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.

Don't Stop the Party és de Pitbull i de TJ Yer del 2012 a Flash FM. El Flash Matí. Per festa d'aquest divendres estarem a la Festa Major Jove de Polinyà. Aquest proper divendres 3 de juliol. Flash FM us espera al Parc de la Riera de Polinyà. Miquel González, Sergi Domena i qui us parla, Héctor Ortega. Som al Flash Matí d'aquest 1 de juliol de moment. Dimecres d'acudits. Avui és el Dia Mundial de l'Acudit. Algú ens envia un al WhatsApp o què?

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs a hores d'ara, per què fa-se del trànsit, destaquem trànsit dens a la Queixal 1, avinguda Salou, en sentit nord. Pel que fa a la resta de la Sagrera Principat, circulació fluida. I això tot de moment és el Centre Nacional del Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: El poder del ritme. Flash FM.
9: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
10: Ah, no? I com us ho heu fet?
9: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
10: Ui, sí! No sento res.
11: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
12: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM.

0: A Flash FM, som al Flash matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Víctor Ortega, molt bon dia.
0: Dimecres 1 de juliol, avui hem vist que és el dia internacional de l'acudit.
1: M'encanta.
0: I hem decidit que la samarreta avui del Flash matí se l'emportarà algú entre aquells i aquelles que ens envieu un acudit a través del WhatsApp, vale?
1: Em sembla fantàstic, el 628-06-05-13.
0: Ei!
2: Això és un tio que va a la farmàcia,
0: sí,
2: i està a la farmàcia plena i va corrents cap al mostrador davant, sí, de tota la gent i diu: hola, buenas, quiero un condón, quiero un condón.
0: ¿Vale?
2: Él le dijo al farmacéutico:
1: sí,
2: mira, con respeto y haciendo la cola como todo el mundo.
0: Sí.
2: Es posa la cua, comença a passar la gent, una persona, dues persones, i li toca a ell.
0: Sí.
2: I quan es posa davant del farmacèutic li diu: buenas tardes. Buenas tardes, dígame.
1: Ay,
2: ¿qué tal, caballero? ¿Todo bien? Sí, dígame. Es treu, se la treu davant del mostrador i diu: tendré un sombrero per este caballero.
0: Has pillat o no?
1: Sí, ho he pillat, i tu?
0: Sí, també, també.
1: En fi.
0: Vale, sense comentaris. Molt bé, molt bé. Hola.
3: Hola, buenos días.
1: Oli.
0: Què tal?
3: Un pollito levantó una pata, levantó la otra y se cayó.
0: Ja. Yeah.
1: Bueno, clar, però un pollito o qualsevol persona,
0: bueno,
1: no?
0: Escolta, aquest és l'acudit, jo què sé.
1: Vale, vale,
0: digueu
1: vale,
0: la vostra,
1: vale.
0: Eh?
4: Bon dia.
1: Oli.
0: Què tal?
4: Tengo una compañera de trabajo. Un
0: sí.
4: poco gorda.
0: ¿Perdona?
4: Dice que no le gusta meterse en problemas.
1: Ay,
0: no, no.
4: ¿Por qué no cabe?
1: No.
0: Per favor, com sou, tio?
1: Héctor, per favor, és que la gent ens posa en uns compromisos.
0: Va bé, ja et tiro un missatge sense escoltar-los abans. Aquest potser és el problema.
1: Molt malament.
0: Tens algun acudit, tu, o no?
1: Doncs, què és una orilla?
0: Una orilla.
1: 60 minutillos.
0: Sí, clar,
1: tio.
0: Sí, clar. És que no tens remei.
1: O el que és un cerro.
0: Ja, ja, què? Ràpid, va.
1: Un número.
0: Un número. Molt bé. Si voleu una samarreta al Flash matí, ens heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-05-13.
5: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
6: con su amigo en una calle de Madrid.
5: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir va continuar el debat d'orientació política al Consell General. Va ser el torn dels grups de l'oposició i a la tarda també el torn de rèplica del cap de govern Xavier Espot, marcat per un intercanvi de retrets, sobretot entre el mateix cap de govern i el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escaler. Espot va assegurar sentir-se decebut amb el paper exercit pel principal grup de l'oposició, ja que va dir que esperava que portés una nova manera de fer política. També criticava que Concòrdia rebutgés els pressupostos generals, malgrat que incloïen actuacions reclamades pels comuns governats per la formació. Per la seva banda, Escaler va lamentar que una gran part important de la intervenció del cap de govern es destinés a carregar contra l'oposició. Altres temes. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, va presentar ahir als cònsols de les 7 parròquies una proposta legislativa per incentivar la construcció de pisos de lloguer assequible en terrenys privats. El programa, previst inicialment per 2 anys, contempla una subvenció a fons perdut d'aproximadament el 10% del cost de construcció, així com diferents exempcions fiscals impulsades pel govern, entre les quals l'impost de societats, l'IGI en les obres, l'ITP en la compra de terrenys destinat a aquest ús i la prioritat d'accés al Pla Renova. Els comuns, per la seva banda, assumirien bonificacions en impostos vinculats a la construcció, als arrendaments i a la cessió urbanística. També a la reunió de cònsols ahir es va comentar que continuen treballant en l'elaboració d'una ordenació conjunta per regular l'accés i les activitats al medi natural. Tot i els avenços, encara resta pendent de trobar l'encaix amb la normativa prevista per la Vall del Madrid per a Fita Claró. Un dels objectius principals és crear una cartografia unificada que permeti els itineraris autoritzats per a vehicles motoritzats i evitar diferències de criteri entre parròquies, garantint una regulació coherent a tot el territori. I el dispositiu especial de trànsit aquest estiu s'activarà el dia 6 de juliol, estarà actiu fins al 13 de setembre amb una previsió d'entrada de vehicles molt similar a la de l'any passat. Segons va explicar ahir el director d'Energia i Transports, Carles Miquel, s'espera l'arribada d'uns 390.000 vehicles durant el mes de juliol, 470.000 durant l'agost i 232.000 al setembre, unes xifres pràcticament idèntiques a les de l'estiu 2025.
0: Andorra, 93.8.
2: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: endavant, doncs ja estava amb ganes de seguir vivint la vida a tope, eh? La Bitxota Provenza, l'any 2022, ens la presentava i avui l'hem recuperat. En aquest programa som el Flash Matí de Flash FM. Bon dia!
1: Que no t'expliquin drames! Vine al Flash Matí!
0: Passen 5 minuts de 2:15.

0: Ulises Bueno, dos amantes. El flash matí d'aquest dimecres 1 de juliol. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: 8 i 38 minuts, vinga.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Jan Ponsa, com estàs? Bon dia, xaval.
3: Bon dia, família, què tal, com esteu?
0: A veure, com va aquest temps? Què s'espera avui d'aquest dimecres?
3: Doncs mira, un dia força semblant als anteriors, matí força assolellat, amb bastant, doncs, bastant sol, bàsicament. Ja. I a partir de les 12 del migdia tindrem ja alguns núvols, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. I a la tarda, doncs, repetirem la jugada dels últims dies, on, bueno, ja estem veient que cal obrir el paraigües en algunes comarques, eh? Estem parlant de ruixats i tempestes, sobretot en punts d'Osona, el Berguedà, el Solsonès i també el Vallès Oriental, aquest sector aquí, avui a la tarda podria pujar. La bona notícia és que la temperatura avui baixa res, una mica, no ho notareu molt, seguireu suant.
0: Ja, tens de suar, escolta, ara que toca.
1: Sí.
0: Repassem temperatures d'ara mateix, va.
3: Mira, Barcelona 27 graus, a Navata 23, a Riudecanyes 22 i al Dover 25.
0: Com t'agrada quan comença a sonar aquesta sintonia d'atenció,
3: sí, fot-li canya. És el més important del dia.
0: La frase del dia, va.
3: Som-hi. El que donem no sempre retorna, però el que donem és sempre el que som.
1: Això és cert.
3: És veritat.
0: Pam.
3: És el que som.
0: A reflexionar.
1: La gent bona sempre pringa, tio.
0: Jan, fins ara, tio, gràcies.
1: Fins ara.
3: Adéu.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Escolteu Flash FM, escolteu el Flash Matí, sona Bad Bunny, debí tirar más fotos.

0: amb la nova línia El Golpito, una de les cançons que més sonaran aquest estiu, jo crec, i és que el bon rotllo que transmet aquest xaval al Quevedo és impressionant, eh?
1: Doncs sí, la veritat.
0: Doncs vale, com diu ell, així doncs acaba la cançó, 3:15 de nou ara mateix d'aquest dimecres 1 de juliol. Aviam! Amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions i aquest estiu no cal que et limitis a mirar les stories dels altres perquè el carnet jove ha muntat plans amb preu especial perquè et posis en mode vacances de veritat, eh?
1: Mira, per exemple, tens dues escapades a l'alberg de Coma-ruga de Xanascat. 3 dies i 2 nits del 31 de juliol al 2 d'agost amb mitja pensió, caiac, paddle surf i bateig de vela per 91 euros amb el carnet jove. Sense carnet, 123.
0: Aviam, si vols anar-hi tota la setmana, del 27 al 31 de juliol tens 5 dies i 4 nits per 147 euros amb el carnet jove, també amb mitja pensió i les activitats d'aigua, caiac, paddle surf i bateig de vela.
1: Més música! El Festival Portal Blau arriba a l'Escala i Empúries del 3 de juliol al 8 d'agost amb propostes de música, teatre, poesia, literatura i molt més. Amb el carnet jove tens un 15% de descompte en entrades seleccionades.
0: I per si el pla és fugir uns dies, amb Hotelius Club tens ofertes amb més de 140.000 hotels i 10.000 destinacions d'arreu del món. Festa al carnet jove ja d'allà. Vinga. Anna Mena, té nova cançó amb la Lola Índigo. Aquesta també sonarà aquest estiu, eh?
1: Aquesta sonarà moltíssim.
0: Uah, el Flash Matí. Patitoa, bon dia.
1: Bon dia.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
9: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Go! Flash FM Andorra.

des de l'Argentina. Tota la seva colla al darrere d'aquesta cançó que s'ha convertit en èxit mundial d'aquest artista. Som al Flash Matí, bon dia, bon dimecres, 1 de juliol, a poc i bona lletra, eh? De la música ens ocupem nosaltres. Apugem les revolucions, Màquina Time.

0: reconeixen, ha perdut el control. D'altra banda, el cas Andic ha entrat aquest dimarts en una nova fase. El jutjat de Martorell han declarat els primers testimonis a la investigació de la mort del fundador de Mango. La terapeuta familiar continua com a testimoni després de declarar durant més de 2 hores. A més, a petició de la jutgessa, han clonat els telèfons dels excursionistes que van trobar Jonathan Acull Bató i de la vídua del fundador de Mango, que no es personarà com a acusació. I el nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol del 24 de juny s'eleva fins als 1.943. Així n'ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez. Segons aquest últim balanç, la xifra de ferits se situa ara en 10.571. Els esports. El Mundial aquesta matinada a Mèxic ha guanyat l'Equador per 2-0 i s'ha classificat pels 8ens de final. També hi serà França, una de les favorites, que ha golejat per 3-0 Suècia i s'enfrontarà al Paraguai. I finalment Noruega també ha passat als 8ens i ara jugarà contra el Brasil. Mentrestant, ja s'han publicat les dates clau de la Lliga 2026-2027, que arrenca a mitjans d'agost. El Barça començarà la defensa del títol de campió al Camp Nou rebent l'Atlètic Club, mentre que l'Espanyol també debutarà a casa, en el seu cas, contra el Llevant.
1: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: actor internacional que s'ha ajuntat amb Rainer Zombel per fer aquesta cançó que es diu Loco Loco, el megacrack de Flash FM. Nova hora en marxa d'aquest programa Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Ortega, molt bon dia.
0: Fins les 11 a l'altra banda, aixecant el país amb vosaltres, els de la carretera, els de la feina, allà on sigueu.
1: I tant que sí.
0: Gràcies per ser-hi. Avui us regalem una entrada doble perquè aneu al Cunit Music Festival. Si voleu anar a veure la Mètrica, Toto de Loca. Si us mola aquesta artista, Mètrica i també Roa estaran actuant el dia 1 d'agost a Ros. Ai, a Ros, cacau.
1: Estàs obsessionat, eh?
0: Bueno, és que tinc el Mediterrani allà.
1: Per això.
0: Cunit Music Festival, a Cunit, 1 d'agost. Vale? Si voleu veure aquesta artista, ens heu d'enviar un missatge.
1: Al 628-06-0513 i ens podeu dir quina cançó us agrada de la Mètrica, no?
0: Sí, o bueno, simplement saber que voleu aquesta entrada doble i ja està, d'acord?
1: Vinga.
0: 1 d'agost, Cunit Music Festival, Mètrica. Entrades dobles gràcies al Flash Matí. Nova hora de programa i teniu actualitat una miqueta random, eh?
1: I tant, perquè si teniu una moneda de 2 euros de Mònaco a la butxaca, on sigui, que sapigueu que podeu tenir 1.000 euros a sobre, també.
0: Perdona?
1: Sí, perquè s'ha revaloritzat aquesta moneda, que és relativament nova, perquè és del 2018, i només se'n van encunyar 16.000 unitats, d'acord? Per tant, s'ha revalorat i ara, doncs mira, entre 700, 1.000 euros en podeu treure, vale?
0: Ara esteu mirant aquí la cartera, aviam l'efectiu, el cash.
1: Mira, jo ho he de mirar, després ho mirem. T'imagines, doncs, en la moneda hi surt l'escultor François Joseph Bossio. I també al costadet en petit surt una escultura seva, una obra seva, d'acord?
0: Vale.
1: I és, si ho teniu, és com una autèntica joia, perquè té un valor molt gran.
0: Home, són 2 euros que es poden convertir en 1.000 pavos, està molt bé això.
1: I és bastant curiós, perquè ja et dic,

0: que és bastant nova i no sol passar això. Però escolta, ara tots a revisar-ho, eh?
1: A revisar la cartera, vinga, sí, sí, la butxaca. Sí. Aviam, hem de fer sonar el Bove amb Omar Montes. Us en recordeu del Conjuntito, no?
0: I tant.
1: Vinga, som-hi, bon dia.
0: Bon dia.

cara, de cuerpo, de todo, ¿eh? Ahí está RUFV i Kremli, muchacha, a Flash FM, al Flash Matí. Aquesta sonarà divendres a Polinyà. Flash on Tour, aquest divendres a Polinyà per la Festa Major Jove. Estarem al Parc de la Riera, com cada estiu, eh? Aquest divendres, 3 de juliol, amb el Sergi Domena, el Miquel González i qui us parla, l'Héctor Ortega. Flash Matí de dimecres, a Mugel, Jamaica, en Bam Bam.

0: mateix matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
2: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
1: Vaja, doncs així, Ouigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo. Ves de llest.
3: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a Volotea.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs a hores d'ara, per què fa-se del trànsit, destaquem trànsit dens a la queixada 1, avinguda Salou, en sentit nord. Pel que fa a la resta de la segellera principal, circulació fluida. I sota de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
15: El nostre so és únic.
16: Flash! Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
17: Ah, no? I com us ho heu fet?
16: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
17: Ui, sí! No sento res.
18: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
19: Les millors braves d'Andorra?
17: No vagis al Barra Mars.
19: Un bon bacallà al Pil-Pil.
17: No el demanis al Barra Mars.
19: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
17: Oblida tant del Barra Mars.
19: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
20: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
19: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Som... This is Flash. Flash FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: al Flash Matí d'aquest dimecres 1 de juliol. Gemma Manzanero, què passa, tu?
1: Què passa, Clortega? Molt bon dia.
0: He vist que avui és el dia internacional de l'acudit.
1: Molt bé, m'encanta.
0: Hem decidit que avui sortejarem una samarreta d'aquestes noves del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron, a canvi d'un acudit molt dolent.
1: El que més ens agradi s'emportarà la samarreta. Envieu whatsapps al 628-06-0513.
0: Aviam.
2: Van dos tomàquets caminant i el de la dreta li diu: puc anar jo al mig?
1: Bueno, clar, perquè si n'hi ha dos no pot
0: anar
1: cap al mig.
0: Ah, pensava que és aquí. M'estava...
1: Si n'hi ha dos...
0: Estava esperant la conclusió i dic, per què s'ha quedat tan callat això?
3: Hola, un pez le dice al otro: oye, ¿qué hace tu papá? Y dice: nada. Y el tuyo: nada también.
0: Ah, un pez le dice al otro.
1: Ah, un pez,
0: un
1: vale.
0: Un peix, clar, normal.
1: Nada.
0: I el teu? Nada tampoc.
1: Bueno, també.
0: Vinga, va, una altra.
4: Bones, Héctor, bones, Gemma.
0: Hola, què tal?
4: Un acudit en especial que sé que li agradarà a la Gemma.
1: Ah, sí?
4: Quin és el Pokémon més mandrós?
0: Aviam.
4: Doncs el Pikachu, perquè pica i no rasca. Vinga, que vagi bé aquest dimecres. Som-hi.
1: Mare de Déu.
0: No sé jo, Gemma, aquest sí de bo dolent.
1: Crec que he pensat Pikachu, els més típics, no? Però no hi trobava el sentit.
0: No en té gaire,
1: no. Segueixo sense trobar.
0: Perquè rasca, però no...
1: Sí.
0: O sigui, pica, però no rasca.
1: No rasca perquè li fa mandra. Vale.
0: Participeu a través del WhatsApp 628-06-0513. Aquest és el nivell, si voleu guanyar una samarreta Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron, vale?
1: Vinga.
0: Mentrestant, nosaltres seguim repartint ritme fins les 11 del matí, ara amb el Mora i el C. Tangana, que junts presenten Droga. Som-hi, va.
1: Bon dia.

0: Sunteți pe FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir va continuar el debat d'orientació política al Consell General. Va ser el torn dels grups de l'oposició i a la tarda també el torn de rèplica del cap de govern Xavier Espot, marcat per un intercanvi de retrets, sobretot entre el mateix cap de govern i el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escaler. Espot va assegurar sentir-se decebut amb el paper exercit pel principal grup de l'oposició, ja que va dir que esperava que portés una nova manera de fer política. També criticava que Concòrdia rebutgés els pressupostos generals, malgrat que incluïen actuacions reclamades pels comuns governats per la formació. Per la seva banda, Escaler va lamentar que una gran part important de la intervenció del cap de govern es destinés a carregar contra l'oposició. Altres temes. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, va presentar ahir als cònsols de les 7 parròquies una proposta legislativa per incentivar la construcció de pisos de lloguer assequible en terrenys privats. El programa, previst inicialment per 2 anys, contempla una subvenció a fons perdut d'aproximadament el 10% del cost de construcció, així com diferents exempcions fiscals impulsades pel govern, entre les quals l'impost de societats, l'IGI en les obres, l'ITP en la compra de terrenys destinat a aquest ús i la prioritat d'accés al Pla Renova. Els comuns, per la seva banda, assumirien bonificacions en impostos vinculats a la construcció, als arrendaments i a la cessió urbanística. També a la reunió de cònsols ahir es va comentar que continuen treballant en l'elaboració d'una ordenació conjunta per regular l'accés i les activitats al medi natural. Tot i els avenços, encara resta pendent de trobar l'encaix amb la normativa prevista per la Vall del Madrid per a Fita Claró. Un dels objectius principals és crear una cartografia unificada que permeti els itineraris autoritzats per a vehicles motoritzats i evitar diferències de criteri entre parròquies, garantint una regulació coherent a tot el territori. I el dispositiu especial de trànsit d'aquest estiu s'activarà el dia 6 de juliol, estarà actiu fins al 13 de setembre amb una previsió d'entrada de vehicles molt similar a la de l'any passat. Segons va explicar ahir el director d'Energia i Transports, Carles Miquel, s'espera l'arribada d'uns 390.000 vehicles durant el mes de juliol, 470.000 durant l'agost i 232.000 al setembre, unes xifres pràcticament idèntiques a les de l'estiu 2025.
0: Flash. 93.8.

0: Aquest és el so dels Figaflauas, els mateixos de la Marina Estamorena, els mateixos de la Fresca i tantes altres cançons que s'han convertit en himne de la música en català, en aquest cas amb la Muixca. El 2023 presentaven Diable.
1: Flash!
2: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Ara mateix, 9:34 aquest dimecres. Bon dia!

0: Pele amb Westcol. Right. Jo viu de drams a la producció d'aquesta Double Your Sound número 5. Som al Flash Matí. Bon dia, Gemma de Wey.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Yeah.
0: A veure, aquest estiu sortiràs de casa.
1: Sí.
0: Amb bambes, tovallola i diràs...
1: Per què, per què?
0: I diràs, on? Avui toca posar-se en forma amb molt de ritme, eh?
1: I tant.
0: Bueno, aquest diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum.
1: Ole.
0: Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
1: Hola.
0: Apunta't al formulari de la web de Flash FM abans que volin les places diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
1: Fantàstic.
0: Ara mateix, 9:37 minuts. Bon dia, Jan Ponsa.
2: Bon dia, família. Què tal, com esteu?
0: Com està, Jan? Què passa? Què s'ha d'explicar avui del temps?
2: Doncs mira, diverses coses. Avui portem una baixada termomètrica a algunes comarques. De fet, avui, per exemple, a Barcelona ja no superarem els 30 graus, però és que al sud, a la costa tarragonina, avui... Puja la temperatura ja.
0: Puja més, tant, encara.
2: Si no, suena un lloc, suena un altre.
1: O sigui,
2: crec que no tenim a ningú content, eh?
1: A Barcelona dius que no arribarà als 30.
2: No arribarà als 30, però, per exemple, a l'Ametlla de Mar, un lloc que coneix molt bé, sí. Héctor Ortega, per
0: correcte,
2: exemple,
1: sí,
2: superaran, per exemple, els 34 graus.
1: Ja.
0: Bona meva.
2: Farà bastanta calor. Però, bueno, més enllà d'aquesta calor que ja comença a ser bastant monòtona, avui tornarem a tenir alguns ruixats i tempestes a punts a l'interior de les comarques de Barcelona, comarques com Osona, també podria ser que arribessin fins al Vallès Oriental, al Berguedà, a la Selva, també puntualment, aquest sector aquí avui a la tarda refrescarà una mica més amb aquests ruixats. I poca cosa més a dir, la veritat.
0: Home, no està mal, eh?
2: Home, no està mal, ja va bé que plogui una mica perquè refresqui una miqueta l'ambient.
0: Ah, efectivament.
2: I tant.
1: Sí, la veritat.
0: Repassem alguns valors d'ara mateix, vinga, va.
2: Doncs mira, parlant de l'Ametlla de Mar, 24 graus ara mateix, a Prades 16 graus, al Dover al Baix Ebre 26 graus, i acabem a l'Anoia i al poble de Pujalt amb 17 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies, fins demà, tio.
2: Vinga, fins demà, que vagi bé.
3: Els matins són del... Flash Matí.
0: Després del Jamaican Bam Bam, Ugel ha tornat, ho ha fet també amb un àlbum que es diu 21, i allà dins s'hi troba el que va ser el primer single, Moving to the Sun.

0: Aquesta és la col·laboració històrica entre Bad Bunny i J. Cole, el Duckity, el flash matí d'aquest dimecres. Bon dia!
1: Bon dia a tothom, què tal, Héctor?
0: Aquesta la va cantar el Bad Bunny al seu concert i la va... Bueno, la base era així com més canyera i tal, sortia... Era guai aquell momentazo al concert del Benito, eh?
1: Ho vas disfrutar, eh?
0: El Duckity, ui tant!
1: Ai.
0: Bueno, el que també gaudirem és la festa d'aquest dissabte a Esparreguera. Estarem a les carpes de la TN Esparreguera, d'acord? Perquè
1: sí,
0: ja fa temps que estaran en temporada de carpes, evidentment, perquè amb aquesta calor que t'esperes.
1: Ja toca.
0: I aquest dissabte, gran festa Flash FM a les carpes d'Esparreguera, amb qui us parla l'Héctor Ortega, eh?
1: Molt bé!
0: Bon reggaeton i dembow. Posarem una miqueta de reggaeton, una mica de dembow, una miqueta del que faci falta per fer-vos passar una gran nit de dissabte amb els DJs, eh? Amb el Joan Carrillo, amb el Mendis, amb la León, i portarem samarretes. I...
1: Bravo!
0: Us estem regalant una taula VIP. No, bueno, no una, són unes quantes taules VIP, però ara mateix una, demà tindrem més i divendres més, d'acord?
1: Vinga.
0: Entrada VIP, és a dir, amb una taula per qui guanya, diguéssim, aquest premi, més tres acompanyants. I una copa cadascun, eh?
1: Una copa, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-05-13. Fàcil, eh?
0: Exacte, només simplement ens heu de dir que voleu anar gratis amb una taula VIP a les carpes d'Esparreguera. Ja està, eh?
1: Vinga.
0: 628-06-05-13. Taula VIP per 4 persones amb una copa cadascun per la festa d'aquest dissabte, festa Flash FM, a les carpes de la TN Esparreguera.
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Fem sonar Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Tugantel.

0: només passa al Flash Matí.
1: Jan, abans de res, sintonia dramàtica per fer-ho tot
2: més... Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia,
2: hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan, ahir et vaig veure els stories de l'Instagram del Flash Matí. I, ostres, mira que ets guapo, eh?
2: Oh!
4: L'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
5: Epa! Escolta, Jan, repassem el temps, va.
4: Vinga, avui serà un dia novament molt tranquil a Catalunya. Molt sol.
1: S'ha posat nerviós.
4: Home, aviam, bastant xou.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
6: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Duran de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
9: Citroën.
8: Consulta citroen.es.
10: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
0: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major...
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
16: Dijous 2 de juliol, vine a la Pool Party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
0: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
17: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
18: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
19: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
18: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88.
9: dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
20: Estàs escoltant el Flaix Matí de 6 a 11 a

al Mundial, eh? Són pràcticament les 10 d'aquest matí, és dimecres 1 de juliol, gràcies per ser-hi. Paciència, som al Flash Matí, són a Rensby, tu vas sin.

0: Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10:46, ferits, 4 han estat crítics en l'accident d'un autocar a Lleida que ha xocat contra una façana. Els bombers han rebut l'avís a 8:15 del matí i han enviat 12 dotacions. L'autocar feia el trajecte entre la Granja d'Escarp i Lleida i per motius que es desconeixen

0: fins als 1943. Així n'ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez. Segons aquest últim balanç, la xifra de ferits se situa ara en 10.571. Els esports. Al Mundial, aquesta matinada, Mèxic ha guanyat l'Equador per 2-0 i s'ha classificat pels vuitens de final. També hi serà França, que ha golejat per 3-0 Suècia, i finalment Noruega també ha passat als vuitens i ara jugarà contra el Brasil. Mentrestant, ja s'han publicat les dates clau de la Lliga 2026-2027, que arrenca a mitjans d'agost. El Barça començarà la defensa del títol de campió al Camp Nou, rebent l'Atlètic Club, mentre que l'Espanyol també debutarà a casa, en el seu cas, contra el Llevant.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
1: Flash FM.
3: La que manda.

damunt de la llista de Flash FM és número 1, el Quevedo, amb l'Elvis Crespo, La Graciosa. Ja sabeu com funciona això de la llista. Vosaltres entreu a flashfm.cat. Aneu a l'apartat Calibre 45 i deixeu allà, doncs, la vostra manita arriba per la cançó que preferiu, que pugi posicions.

0: si voteu per la graciosa, doncs pot ser que repeteixi una altra setmana com a número 1. En tot cas, però ho sabrem dissabte a la tarda.
1: Molt bé.
0: De moment, 10 i 6 minuts. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Repassem una mica d'actualitat. Va, vinga.
1: Doncs mira, recordeu que fa, quan va haver-hi la selectivitat, molts alumnes es van queixar, i famílies també, perquè havien tret zeros a la nota d'euskera a la selectivitat.
0: Al País Basc, sí.
1: Doncs què passa? Que moltes famílies han denunciat, però de manera urgent, perquè clar, com més tardin, no podran accedir a la universitat, d'acord?
0: Ja.
1: Perquè els hi afecta la nota de tall. Doncs la justícia ha donat la raó a aquelles famílies, a aquells alumnes, amb aquests polèmics zeros, d'acord?
0: Però per què sortien, per què treien zeros? Perquè no hi havia coneixements d'euskera o era un problema de l'examen?
1: Mira, sincerament, han tornat a agafar a uns avaluadors diferents i les notes no han variat gaire, eh? Potser han pujat un 0,5, potser ha pujat un punt a la nota, vull dir que realment no tenien ni paper d'euskera. Vale? Però, escolta, els pares s'han queixat i ho estan solucionant, d'acord?
0: I quina és la solució, llavors? Que no compti aquesta nota per l'accés a la universitat.
1: Exacte. Que no tingui pes al tall, a la nota mitja per accedir a la universitat.
0: Però, bueno, és carricasco.
1: És trist, no? Perquè la gent de Biscaya va ser la que més pitjor nota va treure.
0: Com era Felicitat? Zorionak? Algo així, no?
1: Jo sé que Maite Zaitut t'estimo molt. Zorionak. Zorionak? Zorionak.
0: Sí, això.
1: Toma!
0: Per cert, a tothom, egunon,
1: Caixo se lançau de oso ondo.
0: Hosti, no veig, és tu.
1: Has vist? És que jo quan vaig als
0: Catalunya,
1: llocs...
0: Catalunya, País Basc, doncs mira, tens allò en comú, no? De voler pirar d'allà, és el típic, al final.
1: Què estàs dient?
0: Bueno, va.
1: Bueno, ànims a tothom.
0: Nova hora en marxa del Flash Matí. Gràcies per triar aquest programa,
2: Dorm bé i desperta't millor amb el... Flash Matí.
0: I amb el Farruko, que és ara l'encarregat d'aixecar el país amb la Gracie i l'Steve Aoki. I amb el seu nou tema, Ja pa què?

0: La cançó del Marshmello amb el Manuel Turizo. Pràcticament a un quart d'onze d'aquest dimecres 1 de juliol, el Flash Matí. Avui hem vist que és el dia mundial internacional de l'acudit. Poca prova amb això. Salut. I sabeu que tenim aquí, doncs, samarretes del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron, aquesta edició limitada d'aquesta samarreta. Per tant, avui se l'emportarà algú que ens enviï un acudit molt dolent a través del WhatsApp del Flash Matí, que ja el sabeu, el de sempre.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Envieu-nos un acudit. Estem sortejant aquestes samarretes noves del Flash Matí a través del WhatsApp.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara, perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
4: 5, 6, 7, 8,
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
12: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
13: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al Carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
14: Flash FM Andorra.

0: Flash FM Andorra.
1: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: El Baifo és el nom del darrer àlbum del Quevedo. I una de les que més estan funcionant d'aquest disc és aquest El Golpito. Vale.
1: Vale.
0: Amb les Nueva Línia. L'escolteu de nou a Flash FM. Som al Flash Matí d'aquest dimecres. Primer dia del mes de juliol.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: I parlant de cançons noves, doncs aquí en teniu una de Mike Towers, en aquest cas. Aquest artista de Puerto Rico ens va sorprendre ara fa poques setmanes amb això. Molt tranqui, però s'enganxa com una mala cosa. Un ara més.

0: bojos. Un matí amb el Flaix Matí.
1: Com m'agrada.
2: Ah, yeah. El can, el pa. Once.

0: bam, bam, bam. Es diu Jumpa, Bad Bunny, al costat d'Arcàngel. El flash matí a 2:15 ara mateix d'aquest dimecres. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Mal bon dia, Antón Ortega, què tal?
0: Aviam, sabeu que tenim una samarreta exclusiva, edició limitada, queden poques existències, eh?
1: I tant, i tant.
0: La samarreta d'Al por la mañana café, por la tarde ron.
1: Sí.
0: I avui hem canviat una miqueta la mecànica perquè avui és el dia internacional de l'acudit i llavors us hem demanat acudits a través del WhatsApp.
1: Vale.
0: I entre aquells i aquelles que heu participat, algú s'emportarà una d'aquestes samarretes.
2: Que va al metge.
0: Què dius, que què?
2: Això és un home que va al metge.
0: Ara sí.
2: I el metge li diu que, lamentablement, li queden 6 mesos de vida. I li diu, però doy un consejo. Dice, llévese a su suegro y le va a aparecer una eternidad.
0: Llévese a su suegro y le va a aparecer una eternidad.
1: Ai, no? Quin hate als sogres, eh?
0: Una miqueta, una miqueta. Hola, què tal?
3: Estos son dos amigos que se encuentran después de hace mucho tiempo. Y yo, dice, ¿de dónde andaba? Dice, que te he visto, preguntaba por ti, dice, que no te he visto desde hace un montón de meses. Y dice, pues fíjate, yo, dice, que me fui a la cerva.
0: Sí.
3: Y en una de las excursiones me perdí porque me distraje con un mono que había colgando por ahí. Y sí, cuando me di la vuelta, el grupo se había ido y no sabía para dónde tirar, si izquierda o derecha. Por lo cual, que estaba ahí 3 meses, dice, que me he tenido que comer hasta mis propias heces.
0: Ah.
3: Y le dice el otro, pero tú no sabes que ahí en la selva hay frutos secos, hay frutas, piñas, coco.
1: Ay,
3: dice,
1: ay, ay.
3: Y le dice el otro, ya, pero es que a mí como que la fruta no me va mucho.
1: Tan rollo per aquest final.
0: Literalment un àudio de 45 segons, que són uns quants, per acabar dient, bueno, vale.
1: Miau, miau.
0: Diuen, hola, sóc l'Àlex de Blanes. Clar, ara tinc un problema. Jo, explicant acudits, no tinc gràcia.
1: Vinga,
0: però els llegiré,
1: vale?
0: Diu, aquest és el meu acudit dolent. Esto es un hombre que entra en un bar de pinchos y ay, ay, ay, ay.
1: Clar, que...
0: Diu, oh, sales minerales, no puedo, estoy castigado. Estic castigado, has pillat o no?
1: Estic castigado, sí, perquè es diu minerales.
0: Ah, exacte, molt bé. També diuen per aquí, bon dia, sóc l'Eric de Lleida, aquest és l'acudit. Com es diu el cosí vegetarià de Superman? Supercol. Està guai.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Ah, algú de vosaltres avui s'emportarà aquesta nova samarreta. Ens heu d'enviar un acudit per celebrar el Dia Mundial de l'Acudit a través del WhatsApp 628-060513.

Aquesta és la remescla de l'Omar Kurz, el porto-riqueny que va agafar el de Lejitos de Jay Wheeler per fer-li aquesta versió una miqueta més llarga i amb frases i apartats, diguéssim, extra, eh? De Lejitos Remix, al Flash Matí d'aquest dimecres. Avui és el primer dia del mes de juliol i l'estem engegant amb el ritme del Flash Matí, ara amb Romeo Santos i Prince Royce.

0: Dice, hombre, Antonio, ¿cuánto tiempo sin verte, tío? ¿A qué te dedicas? Dice, tío, soy inversor. Dice, coño, dice, ñoco.
1: ¿Qué tal?
2: Tengo una compañera de trabajo un poco gorda.
1: ¿Perdona?
2: Dice que no le gusta meterse en problemas.
3: Ay, no, mano.
2: ¿Por qué no cabe?
3: No.
1: Per favor, com sou, tio?
3: Héctor, per favor.
4: Flaix Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llocs d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: El matinal més musical de la ràdio.

És una de tantes, tantíssimes Bizarrap Music Sessions que han acabat sonant a Flash FM. Us estic parlant de la 58, la 58. Al final ja el Bizarrap les va acabar publicant de manera desordenada, per tant, l'hem d'ubicar cronològicament. L'any 2023, la 58, Bizarrap i Young Miko. De nou avui al Flash Matí d'aquest primer dia del mes de juliol. Dimecres en marxa amb el Kid Voodoo i el JC Reyes.

0: Es diu Algo Tu. La Shakira acompanyada de BL, amb aquesta proposta que sona de nou a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Recte final del Flash Matí d'aquest dimecres 1 de juliol.
1: Sí.
0: Tanquem aquesta edició del programa amb una dada curiosa, com és habitual. Hi ha una illa a Islàndia.
1: Sí, vale.
0: D'acord? Que es diu, espera, Surtsey, al sud d'Islàndia, que està, diguéssim, només permès el pas de científics molt concrets per preservar així tota la, diguéssim, la fauna. O sigui, no hi pot entrar ningú.
1: Està
0: literalment prohibida l'entrada a turistes. No pot entrar ni Dios.
1: Ben fet.
0: Només els científics, diguéssim,
1: Tant de bo, ser científica per veure allò.
0: Bueno, una illa que va sortir del mar, diguéssim, el 1963, per tant, és molt recent, aquesta illa,
1: És
0: bèstia. Petitona, volcànica, i mira, està guai, allà la tenen com a experiment científic,
1: Molt bé, la buscaré pel Google Earth per poder veure-la.
0: Sí, es diu. Bueno, així tanquem nosaltres el programa. Recordeu que demà tornarem de 6 a 11. Gràcies per aquells i aquelles. Mira, els que cada dia connecteu amb Flash FM a primeríssima hora del dia, els que participeu...
1: A tothom.
0: I els que teniu ganes de seguir escoltant música amb el Maravalle, passa.
1: On està?
0: Maravalle, passa.
1: Està o no està?
0: No passa. Doncs ara vine, no es preocupa.
1: Té vergonya.
2: Flash FM. Són les 11.

0: Això es diu Loco Loco. Gordo, al costat de Rainier Sonnabel, dos productors de primera en el panorama electrònic. Són els nostres megacracks. This is Flash FM. Què passa, família flaixera? Com esteu? És dimecres, són les 11 i 2 minuts. L'Héctor i la Gemma ja marxen de l'estudi. Que, per cert, aquí no posen l'aire condicionat. He entrat jo i els he dit, però què feu aquí? Però si us esteu torrant. El primer que he fet, posar l'aire, vale? Ara ja estem bé. Ara ja sí.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Així sí que es pot fer ràdio, tu. Amb l'aire ben posat, tampoc molt fort, que si no gasta molts diners, si som catalans, no fotem. Però, bueno, la qüestió, jo em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda. Anem a tenir un bon dimecres, vale? Així que ens donarà el migdia, després ens donaran la tarda ja, tal, no sé què. Bueno, lo de sempre, el ritme de sempre. Ja ens coneixeu. Calienta.

0: És el Mike Towers en la seva versió més romanticona, més dolça, més embafadora, fins i tot, eh? La veritat, se't queda aquí com el paladar, saps? Es diu Diosa. Un dels millors temes, segurament, de la carrera del puertorriqueny. L'hem recuperat aquesta hora a l'emissora del Ritme. Bon dia, família!
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name!
0: Aquest tema, Say My Name, es diu Maladí. Say my name! Obra d'un artista que es diu Move Joe, un raper, trapero, com li vulguis dir. Ara mateix aquest tema està molt viral a tot arreu, la majoria de stories. De gent fent postureo porten aquesta cançó de fons. Aviam què us sembla, ja la coneixeu. Maladí.

0: buit. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: El nostre so és únic.
5: Flash!
6: This is Major Lazer.
7: We present to you.
8: Yeah, you know no better.
9: NK.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

muchacha bonita, de cara, de cuerpo. El tema que han fet junts el Aïssa amb el RVFV, el tio aquest, el Rafa Ruiz, més conegut com a RVFV. Suposo que es pronuncia així, perquè és com s'escriu. Si no, hauríem de pronunciar RVFV. RVFV. No queda bé, no queda... No, no fa lluir. El nou tema de RVFV. No, la gent pensaria, què diu aquest tio? En qualsevol cas, un gran artista, el tio, li posem moltes a Flash. Aquí també li posem moltes, és a la Bat Gyal, sobretot amb l'àlbum que ha tret Màscara, que en té uns quants de hit. Per exemple, aquest que es diu Choque.

però ja mai. Si obriu la finestra i sentiu olor de cremat, són els temes que estem posant a Flash FM, que són puro fuego, que estan calents, calents, i que desprenen aquesta pudor de sucarrima. Com aquest tamarro, el 2AM de Sebastián Yatra i Bad Gyal. No, ara fora conya, si sentiu olor de cremat fora, mig país fa olor de cremat, és per un incendi forestal que hi ha hagut a l'Aragó. Això ho acabo de llegir ara. En un poble que es diu Leciñena, a Saragossa. Sí que és veritat que aquest dematí he obert la finestra i he pensat, hòstia, què s'ha cremat, què s'ha cremat? Doncs mira, doncs sí que ve de lluny. El vent suposo que ho porta. 11 i 33 del dematí. Escoltes Flash. Anem amb el Bad Bunny, això tan trapella que es diu. Ew.

Ahir teníeu aquesta cançó que vam fer juntes, la Becky G amb la Karol G, les germanes G, l'any 2022. Ja fa 4 estius, això, eh? Es deia Mami i sonava així de bé. Quan queden 20 minutets per arribar a les 12 del migdia, escoltes Flash FM, la del ritme. Ens posem en moda mundial. Flash. Amb la Shakira. Bueno, ja escalfant avui a partidassos, també, eh? A les 6 han obert Anglaterra.

de la Ossa, al costat de Quevedo, aquest tema que es diu Still Loving, una mica més nostàlgic, una mica més allò, hosti, ganes llargues, saps? Però bueno, va, això ho animem, eh? Estem només a dimecres, però estem pensant ja en el cap de setmana. A més, ja sabeu que aquest cap de setmana, com gairebé tots els findes, hi ha festes flash. Va bé saber-ho. Per exemple, aquest divendres 3 de juliol serem a Polinyà. Festa major jove amb la presència del Flash on Tour, amb el Miquel González, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega. També serem a la Riba amb el Domena, a Ripollet el dia 4 amb l'Ortega i el Domena, que també estarà a Esparreguera. Per tant, bueno, es liarà bastant parda a tot arreu, tota Catalunya, coberta amb festes flash perquè tothom tingui accés a una bona

Manual de l'Anuel, de Manuel. El Manuel de l'Anuel, sí senyor. Gran tema aquest que recuperem des de la temporada 2020 del nostre estimat Emmanuel. Quin àlbum tan xulo que era aquell, també. Molt bons pavos de reggaeton que hi havia per allà. 11:54, arribarem a les 12. D'aquí no res, ho farem amb el nostre ritme característic en aquest matí migdia de dimecres 1 de juliol, eh? Ja per fi ha arribat el juliol. El 1 de julio, també arriben els xistes del Julio Iglesias, eh? Mítics d'aquesta època de l'any. I arribarem a les 12 amb aquesta història narrada per Latini que es diu Dos Amantes, i diu així.

0: Una cançó absolutament alegre, eufòrica. Com treure la banda, tota l'orquestra, tota la xaranga al carrer. És més o menys el que ha fet el Quevedo amb la producció d'aquest tema al costat del seu col·lega... Enchete, sí. L'Elvis Crespo. Que diu que ens veiem a la Graciosa. Em pilla una mica lluny, eh? Ja quan agafi vacances, si és que en tinc, que crec que no. This is Flash FM. Passen 4 minuts de les 12. Hem començat nova hora amb el nostre número 1. Què tal? Com esteu, família? Què tal la setmana? És dimecres, són les 12 i pico, ja. Fem camí del dijous, després divendres, fin de... Ja ho tenim, això, eh? Ho tenim a tocar. Ho esteu fent molt bé. Aquí seguim amb el nostre ritme, el de sempre.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Em quedo amb vosaltres fins a les 4. Anem amb una mica de dance, una mica de Moving to the Sun.

tema que només es pot escoltar a l'estiu, eh? Això escoltar-ho al desembre, quan fa fred, no té cap sentit. Arena i sal, platgeta, mojito, etcètera, etcètera. Omar Montes i Psycho. Quan passen 10 de les 12, és dimecres, escoltes el poder del ritme, escoltes Flash FM, una emissora que està de moda. Mai ha passat de moda, sempre està de moda, Flash. Anem amb el 9-11, 9-11 de Seth i Jay Cortez, abans la Cano, olvidar-nos de tot.

0: un buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
6: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.

0: aquestes noies que li fan el coro al Quevedo. Són quatre noies que tenen una banda que es diuen Nueva Línia i que col·laboren amb el Canari en aquest èxit tret del seu nou àlbum del Baifo, amb aquesta cançó absolutament xulíssima, és innegable, es diu El Golpito.
1: Vale.
0: Vale, noi, d'acord, quedem entesos així. 12 i 25 del matí, escoltes Flash FM i del Quevedo passem a un altre rei. Puerto Rico, Bad Bunny.

Aquí el teniu el Faith, un màquina en aquest tipus de cançó, en aquest cas col·laborant amb un productor que es diu ATL Jacob, amb aquest tema que es diu Luna i que formava part d'un àlbum amb un nom bastant curiós, Ferchocalipsis, es deia l'àlbum. El va publicar fa un parell d'anys ja. Molt bona. Passen dos minuts de quarts d'una del dematí. Anirem amb Nicky Jam i el seu Travessures. Abans, la tripleta inicial d'Argentina. Emilia, Tini i Nicky Nicole.

Aquí la teniu, una mica de morotxa quan queden 20 per la una. Obra de l'artista argentí Luc R.A. que no sé si té gaires cançons més que aquesta, però aquesta com a mínim és un èxit mundial que l'ha catapultat a la fama. Per cert, aquest pavo al novembre ve al Palau Sant Jordi, concert. No sé si el seu concert serà tota l'estona a la morotxa. I tal. Ja veurem què tal. Demà amb el de l'Ejito Remix.

d'aquelles que es canten a ple pulmó a la discoteca, sobretot si recentment t'han trencat el cor, t'han fet alguna putada d'aquestes. D'aquestes que es canten amb algú al cap, pensant... Saps allò que dius? A mi tal, i tu jugant a... Era La Inocente, de Mora i Fate, sonant en directe al poder del ritme de Flash FM en aquest migdia de dimecres 1 de juliol del 2026. Clar que sí, Fabelia. Molt bé, tu, passant l'estona aquí, acompanyats del millor ritme i de novetats com aquesta. Una novetat com un piano, tu, com un piano Yamaha. Ana Mena i Lola Índigo, això es diu Petitoa.

Són la Emilia i la Tini, amb això que es diu l'original, la versió original, molt millor que la subtitulada. Molt bona. Un petonet per tu, maca, clar que sí. 12:57, arribarem en res a la una i ho farem amb el Nueva York.

0: Julio Iglesias amb unes cartes de l'1 i posa el 1 de julio. És avui, ha començat el mes. Clar que sí. Com esteu, família? Esteu bé? Doncs vinga, començant nova hora i que duri. Clar que sí. Vinga, va, som-hi.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo us acompanyo fins a les 4 amb la fórmula de sempre. La del ritme, la del Farruko amb l'Steve Aoki i aquest tema que estava tan fort aquest estiu que es diu Yapa Que. Bon dia!

0: imprescindible per les festes majors de casa nostra, tu. Això no pot fallar. No pot no estar al pendrive d'un bon DJ que puja en una festa major. Mi reina, del Henry Méndez. Quin tio, eh? És el puto. Aquest tio és un crac, és un crac, és un màquina. L'estimem molt, aquí. I després del Mi reina, quan passen 9 de la 1, un altre himne de la festa major. Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
4: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
5: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Deu veure el futur, l'Omar Kurz, que diu que tu va ser mia, tu veràs, i que la, se la menjarà com si fos un coco. Que no és fàcil de menjar un coco. Jo no sabria per on començar per obrir-lo, però vaja. Falten 6 per arribar a quarts de 2 del migdia. Escoltes Flash FM amb tot el ritme, tot el poder el tenim nosaltres. Sí, senyor, ara escoltarem la Rosalía amb el seu despechar abans d'aquesta batxateta xulíssima que es diu Por un pendejo no se llora. Otra más.

Aquí la teniu, per si no us en recordàveu d'aquesta cançó 2023, fa 3 anyets ja, Clava Ito, de la Chanel, un any després de donar-se a conèixer amb la seva actuació a Eurovisió, al costat de l'Abraham Mateo. Bona col·laboració, la veritat. Vinga, va, que el Bad Bunny ens paga unes vacances pagades. A on? Pues a on ho veies, eh? A Puerto Rico.

Aquí teniu un tio que ja fa uns anyets que no treu cap cançó així com rellevant, famosa. Però bueno, suposo que no li importa gaire perquè es devia fer d'or. Devia fer molta pasta amb aquest Soltera de l'any 2019. És el Lunay. Sí, senyor, al costat de Chris Jedi. Aviam, família, teniu plan per aquest diumenge? Sí o no? Voleu posar-vos en forma? I a més, amb molt de ritme? Doncs mira... Toca posar-se en forma i amb ritme i amb Plaça FM, perquè aquest diumenge 5 de juliol al dematí, des de quarts d'11 i fins a quarts de 12, atenció, apunta-ho, arriba el Flash Fitness de Plaça FM. A on? Doncs mira, el Time Out Market, que es situa a la... Bueno, de fet, és en el segon aniversari del Time Out Market, que estan de festa. S'ubica a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona, perquè ho sàpigues, i tindrem una sessió, un DJ set del Miquel González de Flash i una masterclass de fitness dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Apunta't gratis el formulari de la web que trobaràs pues això, a flashfm.cat abans de que volin les places aquest diumenge. Flash Fitness amb Flash FM i el Time Out Market, que a més estan d'aniversari, bufaran espelmes, us ho passareu bé i molt de ritme i molt de jaja. Vinga.

0: Flash FM. Flash. L'emissora que escolten les altres emissores.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

Aquest èxit ja el coneixes, es diu Capaz, obra d'uns tals Ale i Yorgaki. Una mena de merenguetón que els va catapultar a la fama, ja que va sonar a tot arreu, també a Flash. Sí, senyor, l'hem fet sonar aquesta hora quan ens apropem cap a les dues del migdia. Espero que estigueu tenint un bon dimecres. Sí, senyor. Primer dia del mes. Com està provant-vos? Esteu bé? Sí? Necessiteu més ritme? Doncs no patiu, aquí en tenim. Vinga, va. Va, anem a confiar una vegada més en aquesta connexió Puerto Rico amb Galícia, Mora i Zetangana, amb aquest tema que es diu Droga i que sona així de bé. Que comença dient algo com...

Una cançó que va formar part de la banda sonora de l'estiu 2021. Cortesia del bo del Rau Alejandro, amic de la casa. Aquest Todo de ti, que era la primera cançó del seu àlbum Viceversa. Segurament el seu millor àlbum, bueno, potser. Queden 6 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Ho farem acompanyats de Bad Bunny i abans, però, de Bad Gyal i Chenso amb el seu Choque, preparat per sonar a Flash.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La variació interanual estimada de l'índex de preus al consum, l'IPC, es va situar al mes de juny en el 4,2%, d'acord amb l'indicador avançat publicat per Estadística. La xifra representa una reducció de 7 dècimes respecte al maig, quan la inflació va ser del 4,9. Tot i aquest descens, el registre continua per sobre del 2,4 del juny de l'any passat i també supera el 3,2 corresponent al mateix mes del 2024. L'Assemblea General de Caldea, celebrada ahir dimarts, es va desenvolupar sense incidències. El centre termolúdic ha tancat el millor exercici de la seva història amb un benefici de 3,7 milions d'euros. A més, la previsió és inaugurar el projecte de l'hotel durant el mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de neu. I el centre d'oci integral Únic va incrementar els ingressos d'explotació un 18% entre el 2024 i 2025. La facturació ha passat de 10,49 milions d'euros a 12,44, fet que representa un augment proper als 2 milions d'euros respecte de l'exercici anterior. I la policia iniciarà aquest dissabte la campanya d'estiu de controls contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Els dispositius es plegaran tant en horari diurn com també nocturn en diversos punts de la xarxa viària. Una campanya que es dividirà en dues fases, del 4 al 26 de juliol i del 1 al 16 d'agost. I parlem d'aquesta casa, Flaix Andorra i les seves emissores, que ha revalidat el lideratge com a grup d'emissores musicals més escoltades al país i també a Catalunya, segons la segona onada de l'Estudi General de Mitjans. Entre Flaix FM i Flashback sumem 542.000 oients diaris. Flaix FM registra 276.000 oients i experimenta el creixement més destacat de l'onada, mentre que Flashback manté una audiència de 266.000 oients. Els principals programes de les dues emissores també milloren o consoliden les seves xifres d'audiència. Trobareu detalls sobre aquesta informació i moltes d'altres a través del nostre lloc web flaixandorra.com.

0: de juliol, Escaldes d'Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anna Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes d'Engordany.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
4: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Escoltes Flash FM Andorra.
1: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

Èxit amb majúscules, aquest Lala, de Mike Towers. L'hem fet sonar quan són 2:15, tocadíssims, tocats, d'aquest dimecres 1 de juliol del 2026. Apostem ara per una novetat. Aquest tema, tenim una bola de vidre, veiem que serà gros aquest estiu, per això te'l posem. Es diu La Semana, d'Elena Rose i Manuel Turizo. Vamos.

Aquest és el tema que va tornar a popularitzar la sardana. Ball popular, ball nostrat. Nostre, clar que sí, el Coti per Coti, en versió remixes més canyera, des del Maresme, amb The Tires. Jo sé que no em vull saber res. Vinga, va, queden 20 per arribar a les 3 de la tarda. Espero que estigueu tenint un bon dimecres. Obrim el capítol del Baifo. Al costat de Nueva Línia és Quevedo.

Chiquita, vaya temazo, tú. Steve Aoki al costat de Daddy Yankee i Elvis Crespo per fer aquesta tremenda bomba l'any 2018. Molt bé, tu, escolta, uf, suant i tot, tu. Queden 11 per arribar a les 3 de la tarda. Ho farem amb la Bat Gyal, per exemple. Torna amb el seu Dame.

És bastant per flipar que no sé quants tropecientos anys després de que traguessin la cançó el Justin Bieber i la Nicki Minaj s'hagi tornat a fer famosa, s'hagi tornat a fer viral aquest Beauty and the Beat, i tot degut a l'actuació del Justin a Coachella, que l'ha tornat a catapultar la fama, l'ha posat a primera línia. Falten 6 minuts per arribar a les 3. No cal tirar tan enrere per escoltar la següent. Shakira i BL ens van presentar fa no gaire això que es diu Algo Tu.

0: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. I nosaltres diem Loco, Loco, que és el nom d'aquesta cançó, que és el nostre mega crack de la setmana aquí a Camp Flash FM. Gordo i Rainier Sonnebel. Estem ben boig, això, és ben boig. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Sí, senyora, 3:02 de la tarda. Comencem nova hora, ja camí cap a les 4 de la tarda, moment en què s'hi posarà el Domènec per acompanyar-vos, com sempre, amb l'Interactua. A ell li podreu demanar el que sigui. Jo, de moment, us estaré portant tot el ritme i tota la música que us fa falta per portar-vos cap allà.
1: A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyors, sí, senyores. Doncs vinga, va, escolta, no se'n parli més. Anem a posar més música, que és xulíssima tota. Oh, que bona aquesta. Farruko amb Steve Aoki i Gracie. Es diu Ya Pa Qué. Bona tarda.

pista per l'estiu. Anuel AA amb aquest Amanece, segurament dels millors temes de la seva carrera. Quines ganes de platja, quines ganes de refrescar-se. Sí, sí, el que passa que després vas a la platja i com et banyis, dius... Carai, quina calda, perquè es veu ara també que, com que hi ha hagut l'onada de calor aquí a tota Europa, l'aigua del Mediterrani està molt calenta, però fins a 8 graus més... 8 graus més calenta del que tocaria. Clar, tu entres a l'aigua i dius, però si sembla pipi, això. Sembla pipi.

Així no hi ha qui refresqui. Qui s'ha pixat? Qui s'ha pixat? Pues molta gent s'haurà pixat perquè l'aigua està a 26-27 graus i no ven ni de gust entrar a l'aigua, saps? Per refrescar-te, què fa falta? Pues un calip o el que sigui, tu. O una mica de Golden, sonant a Flash.

0: 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Flash FM Andorra.

0: aquí, doncs, sí senyor. Un cop més, Omar Kurtz des de PR, la nova escena de Puerto Rico, absolutament representada amb la seva cara, i aquest tema que es diu Coco, que forma part, per si no ho sabies, del seu nou àlbum. L'Omar Kurtz ha tret àlbum aquest 2026, es diu Por si mañana no estoy, no? Pues deixant llegat amb cançonetes bastant xules com aquest Coco. Tinc preparats temes xuls per sonar la propera estona, molt de ritme, el que necessites. En aquest primer dia de juliol, dimecres, quan són les 3:23. Tinc, per exemple, ui, el Taki Taki del DJ Snake, que xula. Abans, però, aquest tema que està causant furor aquest estiu, cada cop el demaneu més, sembla que us està agradant. Tini, al costat d'un tal Ulises Bueno i una història molt xula que parla de dos amants.
1: Esto dice así. He

senyor són Sebastián Yatra, Sebastián, mola més, Sebastián, Manuel Turizo i BL, amb aquest tema que es diu Vagabundo, sonant a Flash FM, l'emissora que tria la gent, que tria el ritme. Perquè vosaltres, què sou més? De llevar-vos amb el Flash matí, de la tarda passar-la a l'Imdactua, del vespre escoltar el Flash Urban, dels matins i els findes escoltar tot el que tenim. Jo sóc de partidari d'escoltar-ho tot. El poder del ritme 24/7. Tenim una programació pensada per això, perquè no us pareu de moure.

dels pesos pesats de l'escena, Jay Cortez i Anuel AA col·laborant, per això que es diu Ley Seca. Brrr. Per cert, abans en parlàvem, la nostra programació llarga i extensa, que sàpigues que la pots recuperar quan i com vulguis amb els podcasts, la màgia dels podcasts, eh? Tu entres a l'app o a la web de Flash i tens el podcast del Flash Matí, de l'Interactua, del Flash Urban, també de les sessions com del Flash Running, del Warm Up, etc, etc. El Calibre 45 també. Ei, tot, tot. Què més vols? Què més vols? Així tens Poder del Ritme 24/7, ja t'ho dic. Aissa, RUVFV. Això es diu Muchacha.

que trapella Colòmbia del Quevedito, eh? Venen ganes de festa. Doncs si voleu festa, podeu comptar amb nosaltres, ja ho sabem, som autèntics professionals de la party. I aquest cap de setmana, mira, és que tinc quatre flyers aquí davant meu, perdó, això vol dir que tenim quatre festes flash aquest cap de setmana. Ni una, ni dos, ni tres, tu. Mira, per començar, el divendres estarem a Polinyà, flipes. Amb el Miquel González, el Domena i l'Ortega, des de les 12 fins a les 6, amb la Festa Major Jove de Polinyà. El dia 4 tenim, o sigui, la nit de dissabte, el Domena estarà a la Riba, a l'Alt Camp, l'Ortega i el Domena també a Ripollet, i l'Ortega també repetirà a Esparreguera. Per tant, sigueu d'un puesto, sigueu d'un altre, teniu festes flash per vosaltres. Vale? Ja ho heu anotat a l'agenda. Penya de la Riba, penya de Polinyà, de Ripollet, d'Esparreguera i tota la gent dels voltants i els que vulgueu agafar el cotxe també per anar cap allà. Festes Flash, per tutti li quanti, on sonaran temes com aquest, el Forever Tugantero.

0: Jo també, Rosalia, jo també. No sé si n'he arribat a veure mai el d'algun bitllet de 100. Potser era lluny. A les meves mans em sembla que mai. Vinga, va, família. Escolta, són les 4 de la tarda, menys 5 minutets. Això només pot voler dir una cosa, que és que d'aquí no res s'hi posa el Sergi Domènech per acompanyar-vos durant tota la tarda amb l'Interactua. Demaneu-li el que vulgueu, que ell us ho posarà de bon grat. Clar que sí. Us he acompanyat des de les 11. Apa, jo vaig passant. Que vagi bé. Ciao, pescau.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Fins demà.

0: tal, família? Com esteu?
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Benvinguts al show. Comença l'Interactua a Flash FM. Un gel. Jamaican Bam Bam.

0: no saps fer bé per què, però que enganxen. Enganxen i funcionen. Tot un hit mundial d'un artista sobradament conegut. Es diu Ugel, ben conegut a la nostra programació, que li va molt bé la vida i que demostra que està més de moda que mai. Gràcies a temes com aquest Jamaican Bam Bam. Després del company Armand, salutacions en Domènec. Des d'ara fins a les 8 comença una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM al llarg d'aquesta tarda de dimecres, primer dia, el mes de juliol. Sigueu benvinguts, podeu començar a demanar-nos cançons i tinc per vosaltres, com sempre, un molt bon detall. Jo crec que avui dels més buscats i dels que més em demaneu. En aquest cas, samarretes del nou marxandatge de Flash FM, d'aquesta col·lecció, d'aquesta nova fornada de dissenys de samarretes de Flash FM. Tinc unes quantes per regalar-vos al llarg d'aquesta mateixa tarda. Si les voleu, demaneu, dediqueu la cançó, que us vinguin gust i gana. Feu-me referència a la samarreta que voleu aconseguir per lluir posteriorment. És així de fàcil, vale? Vinga, anem per feina, va. Hola.
1: Hola, Flash. Som la Ivet
2: i la Neire.
1: I volíem que poséssiu la cançó de los samarretes.

0: cançó que vols demanar és boníssima. Fes la petició al Sergi Domena.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Al golpito, aquesta és una altra de les tantes cançons d'èxits d'aquesta temporada del canari Quevedo, Quevedo, Quevedo, Quevedo. Hola, Sergi, sóc la Maite, estem de camí a un càmping amb la família i un grup d'amics. Per anar escalfant motors, ens podries posar el golpito al Quevedo, te la dedico a tu i a tots els flaixeros, una abraçada, i si us plau, voldríem una samarreta de les noves de Flaix FM que ens han dit que regales. Moltes gràcies. Vinga, la samarreta també per acabar de rodonir el vostre periple camí del càmping avui, dia 1 de juliol. Dimecres, concretament, et prenc les dades, vale, que vagi molt bé. No sé quan sou, però us l'hareu d'anar tornant, eh? Perquè només tinc una per vosaltres. No tinc aquí samarretes per un equip de futbol, no? Va, si les voleu, perquè tinc unes quantes més, però les hauré d'anar repartint entre la meva fidel audiència. 628-06-0513. 628-06-0513. Demaneu temes refrescants, eh? Por favor. Que fan falta. Hola.
1: Hola, bona tarda, flaixeros. Jo sóc l'Àfrica i tinc 15 anys. I jo sóc el Mario i demà és el meu aniversari i compleixo 12.
0: Vinga, 12, ja està.
1: I nosaltres som cosins i estem a la piscina de la nostra àvia.
0: Oh.
1: I ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Dardos.
0: Los Dardos.
1: Gràcies.
0: Molt bé.
1: Vinga, un petó.
0: Em fa l'efecte que les visites a la vostra àvia, tenim piscina ara a l'estiu, s'han intensificat. Eh? Segur que no m'equivoco. Romeo Santos, Prince Royce. Los Dardos.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:45 fins a 12:45, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
5: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
9: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
10: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
11: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
12: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
14: Flash FM Andorra.

0: No, sí, ara. I aquí ho té clar, i en qui no. Clar.
1: Bona tarda, Sergi, i bona tarda a tots els freixeros. Escolta, et volia demanar a veure si pots posar la de Por un pendejo no sé llora.
0: No sé.
1: Una abraçada, a veure si...
0: No, es mereixen. Gràcies a tu. Que vagi bé. Un altre tanto que s'apunta Manuel Turizo, que té un palmarès i a les seves esquenes francament espectacular d'èxits, el que cal sumar-li aquest. He dit que és l'últim, però em sembla que no, eh? Em sembla que han tret un altre, ja. Va fent, el tio va fent, pim-pam, xinu-xano. Efectivament, amb Elena Rose i Manuel Turizo a la setmana, que és una de les novetats de Flash FM, a més a més. Si és que no m'entero, si és que no m'entero. Ah, esperem el vostre missatge, com cada tarda, al 628-060513, 628-060513. Avui, curiosament, dia 1 de juliol, diguéssim que és el, no sé si el mes més important de les vacances, o és l'agost, és que no sé, no sé. No sé, 50-50, no? Potser una mica? No, més l'agost, potser encara, sí. Més tradicional és l'agost, tot i que ens consta molta gent ja... posessis la cançó Ja paqué de Farruk. Voldria també una samarreta de Flash FM. Diu, tinc tots els models des de fa anys i aquesta nova em faria molta il·lusió ser dels primers a tenir-la. Moltes gràcies. Doncs vinga, te la regalo també. Et prenc les dades. Moltes felicitats. Seràs dels primers a lluir aquesta samarreta. Seria... Què seria? Verano-otoño, no? No sé. Que és nova, ja està. Farruko i Steve Aoki, aquest ja pa què, et prenc les dades, felicitats, tinc més, eh? Ja pa què los...

0: qualsevol moment, qualsevol situació, aquesta cançó que continueu demanant-nos i sembla que va per llarg, això, evidentment. Buenas tardes, Sergi, soy Alex desde Tarragona. Me gustaría escuchar Máquina Time y de paso digo, enróllate con una camiseta, que soy de los que os sigo desde hace años. Muchas gracias. Vamos, jefe de equipo, vamos. Muchísimas gracias, Pateo Misacha, no deseis intentarlo, ¿vale? Es que me estoy pasar aquí regalar samarretas como si fos un mercadillo, això, ¿eh? Adiós, adiós. Anem espaiant una mica més els regals perquè, si no, no arribarem. Programa que, al llarg de 4 hores, es diu ràpid, us acompanya cada tarda a Flash FM. Bé, ara, precisament, més encantats que mai, perquè tenim un aire condicionat que fa goig a veure, eh? Hola!
1: Hola, som la Ivette, la Paula i l'Anna Maria, i anem de camí a Castelló a competir al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica.
0: Ah. Mira.
1: I us voldríem demanar la cançó de La Fresca, de Figa Flowers,
0: sí.
1: i dedicar-la a tot l'equip del Sicoris Club Lleida.
0: Molt bé, sisplau, molt bé. Que vagi molt bé, que vagi molt bé, que campionat, tota la sort del món.
2: T'espero.

0: tiene que mover, lo tiene que mover. Ja sabeu de què va aquesta vaina. Coneixeu perfectament aquest crit de guerra que representa un altre dels grans èxits mundials de Bob Bonny. Bona tarda, sóc el Guille des de Terrassa. Què tal, Guille? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí? Bueno, yo que me alegro, oiga. M'agradaria escoltar Nueva York del Bad Bunny. Diu, també m'agradaria, de passada ja, eh? Com qui no vol la cosa, una samarreta o dos. Si pot ser. De Flash FM, evidentment, eh? No seran Dolce Gabbana. Diu, sou els millors, us escolto sempre. Moltes gràcies, Guille, a tu per les teves paraules. I d'entrada aquí tenies la cançó, la samarreta. Ho haurem de continuar intentant. Però no passa nada.
1: No passa nada.
0: Ha de passar. T'ho posem fàcil, a més, eh? Donem moltes oportunitats cada dia i tu que ens escoltes ja normalment, doncs mira, tampoc suposarà gaire més esforç. Estem a 10 minuts ja per arribar en punt a les 5 de la tarda. Estem escoltant, llegint molts dels missatges que ens feu arribar al WhatsApp de l'Interactua, però curiosament ho estic fent només a través d'un canal perquè se m'ha fos l'auricular. Vull dir, al final, crec que ha dit prou, eh? Tinc un problema.
2: Domènec! Bona tarda, sóc la Jessica, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Aquí estem.
2: Vinc a connectar-me contigo, encara que t'escolto cada dia, sempre, forever.
0: Moltes gràcies,
2: moltes gràcies. I dic a tothom que us escolti.
0: Moltes gràcies, també. Això no té preu, eh?
2: Així que,
0: bé, avui us
2: volia demanar la de Freaks, de Timmy Trumpet.
0: Oh!
2: I ja està.
0: Ja està. Sembla poc. Un petó. Sabash acompanyava Timmy Trumpet, el tio de la trompeta que lia les tanganes para cadascun dels seus shows. Freaks 2015.

Muchacha, muchacha, Aisha, RVFV i Krimly. Bona cançó, eh? Els meus desitjos s'han fet realitat. Ara m'escolto perfectament pels dos auriculars, eh? M'han resolt ràpida i àgilment el tema. Moltíssimes gràcies a la companya Marianela, Marianela, Marianela, que m'ha resolt aquí la qüestió, eh? Ara escolto perfectament. Podeu parlar-me com vulgueu. Bueno, com vulgueu tampoc, eh? Que segurament us entengui perfectament. De vegades no, però ja no és culpa dels auriculars. Va, 628-060-513 és el WhatsApp de l'Interactua. Us ho recordo un cop més. Ho he d'anar fent, eh? A poc a poc. De fet, em paguen per això. Saps quines coses? Hola, diu, enhorabuena, Domene. Diu, por ser el primero de la ràdio por la tarde. Bueno, ahir van sortir les audiències, aquestes coses, i efectivament les notes ens van confirmar que érem líders a la nostra franja horària i estem molt contents de que sigui així. Encara no us ho expliquem, també us ho diem, eh? Amb tota la sinceritat i humilitat del món, però bueno, en fi. Què més? Voldria la samarreta de Flash FM, vinga. Samarreta per tu. No per fer-me la pilota, eh? Ja tenia previst fer-ho així. Diu, posa alguna cançó de Quevedo, la que vulguis, que tinguis molt bona tarda. Gràcies. Igualment, tinc aquesta amb l'Elvis Crespo, es diu La Graciosa.

0: dinosaurosa.
1: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

0: se pone loquita, loquita.
1: Flash, este medio el Joel aquí en la feina. I cans algo del JC Reyes, porfa. Un saludo, flasheros.
0: Moltes gràcies, home. Algo del JC Reyes. Doncs mira, aquest loquita, per exemple, que és de les que més ho estan patant. Els fans de JC Reyes ho saben perfectament i els altres també. O no, no sé. En fi, una cançó que agrada i que no, com totes a la vida. Tu què et sembla aquesta, el JC Reyes?
2: Una puta
0: merda. Ara, tampoc és per tant, eh? A veure... Que no estigui bé no suposa que sigui això, ni molt menys. Va, 628-06-05-13. Una molt bona cançó per fer sonar aquest cap de setmana qualsevol de les tantes trobades que tenim previstes amb la nostra audiència. Una d'elles, de les primeres que em venen al cap. Per exemple, dissabte a la nit. Us espero amb la gent del Ripam a la Riba, Tarragona. Estarem donant-ho tot amb en Xavi G i en Roy G. Tenim una nit pel davant espectacular i no pararan de sonar bones cançons per començar de la millor manera aquest primer cap de setmana del mes de juliol. Han preparat una molt bona programació al llarg de dos dies. Començaran divendres, dissabte serà el nostre torn i, evidentment, com no podia ser menys, tenim moltíssimes ganes. Hola, diu, soc l'administrador del grup Dream Team. Ostres! Enxanté, enxanté. Voldria dedicar una cançó als integrants del grup de WhatsApp, a poder ser Titanium. També a Fescolcut Lleida i animo a que us anuncieu a l'Interactua, diu, ja que som molts els que l'escoltem. Moltes gràcies i que no pari la festa, efectivament. Sí, senyor, moltíssimes gràcies per aquesta crida, eh? Fantàstica, l'audiència de l'Interactua. No es pot demanar més. 2011, Guetta, Sia, Titanium.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:45 fins a 12:45, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Carinyo, ja sóc a casa.
6: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
5: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
7: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia aprovada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
8: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
13: Andorra. Flash
14: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
15: Ah, no? I com us ho heu fet?
14: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
15: Ui, sí! No sento res.
16: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
17: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
18: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
17: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
19: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
20: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
21: El nostre so és únic.

0: Hola, hola, bona tarda, flaixeros. Em dic Mercè, t'escolto des de Deltebre. Vull que em posis Dai Dai de Shakira. Se la dedico a tots els flaixeros. Jo també voldria una samarreteta de Flash FM per lluir-la aquest estiu per tot arreu. Molta gràcia. Doncs vinga, Mercè, samarreta per tu. Així tenim contenta la gent de l'Ebre. I més concretament aquesta oient que diu que la lluirà per tot arreu. Espero no m'enganyis, eh? L'has de lluir amb alegria i dignitat. Que tinguis molt bona tarda. La que està de moda i llueix també, que fa goig a veure, és Shakira. Per la que sembla que no passin els anys i sempre està de moda, sempre és tendència. En aquest cas, gràcies als mundials de futbol i al mundial, perquè és un mundial, bàsicament, on hi ha molts equips i tal, i aquest tema, Dai Dai. Vinga, se't tornem-hi un cop més, escoltant-vos, sempre.
1: Hello, hello, Sergi. Bona tarda, l'hora de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé, molt
1: bona
0: bé.
1: Bona per dir alguna cosa, perquè amb aquestes calors sí. Ja no sé què pensar.
0: És difícil, eh?
1: Però bueno,
0: és
1: difícil. Què hem de fer, aguantar. Escolta, posa'm, sisplau, la cançó de Ja pa què? I li vull dedicar a Pili de Lleida, Marina i Àngeles de Sabadell, al DJ Lopeta, al Jordi de Sant Cugat, a tu i a tots els flaixeros. I moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu, que vagi bé.
0: Adéu-siau i gràcies.

0: impressionant, allò d'aquesta cançó, com ens agrada. Exquisida, tu. Finíssima.
1: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Ei, la Pili.
1: Hoy me gustaría que me pusieras o la de Echa pa' allá o la de Moving to the Sun.
0: Venga.
1: La que no me pongas hoy te la pediré mañana.
0: Molt bé.
1: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili, que vagi bé. La nostra entranyable oient des de Lleida, la Pili, que ens demanava avui aquesta meravella de Ugel. Tantes vegades com faci falta, i tant que sí, vaig preparant Echa pa' allá per demà, ja. I així anem planificant la història. Molt bé, són 4 minuts per arribar en punt a 3:45 de la tarda. Aquest divendres posem a marxa el cap de setmana la FM Jove de Polinyà. Tornem un cop més als llocs on sempre hem estat molt feliços i anirem amb en Miquel González, el Lèctor Ortega i la Tuma, que serà el guest star per aquesta festassa. A més, crec que, i no m'equivoco, que estarà celebrant el seu aniversari. Per tant, molt bé. Sabemos cómo vamos, pero nunca cómo volvemos. Tot aquest cap de setmana, aquest divendres, concretament al Parc de Riera, Polinyà, a partir de la mitjanit. Ens diuen... Hola, Sergi, sóc el Kevin. Em podries posar, diu, qualsevol cançó del Pitbull que no sigui la del taxi, que te la vaig demanar ahir. Avui, diu, hem fet una festa a l'oficina, però ja hem acabat, hem sortit. Gràcies, jefe de equipo. Vinga, una altra vegada, a veure si ens convides, hombre.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: La teva primera vegada que sigui a l'Interactua.

0: és fàcil, no és fàcil, no. Però porta força bé, la veritat. Per Estrella.
1: Bona tarda, flaixeros. Jo vinc tornant de les vacances, que estàvem allà a Torre Nostra, a Castelló, i m'agradaria que em posessiu la cançó de Superestrella d'Aitana i a veure si em podríeu donar una de les samarretes.
0: Moltes gràcies pel teu missatge. No deixis d'intentar-ho, eh? El tema de les samarretes. Lamentem profundament que estigui de tornada de les vacances. Bueno, jo crec, per la veu, no sé, potser m'equivoco, però jo crec que encara tens vacances pel davant, eh? D'una una altra manera. Que vagi molt bé. Superestrella de la Aitana, que continua sent un dels temes essencials a l'Interactuar i ho continuarà sent sempre que vulgueu, com és el cas. 628-06-013. Tan sols 7 minuts ja per arribar en punt a les 5. Diuen, hola, líders! Diu, vosaltres! Soc en Nosa. Avui et demano batgiel màscara. Us la dedico a vosaltres i a tots els batxeuros i placeres. Diu, m'agradaria també participar en el concurs d'avui, sisplau. Moltes gràcies, Sergi. Felicitats. Moltes gràcies a tu pel teu missatge. Estem regalant samarretes del marxandatge de Flash FM, així com qui no vol la cosa, eh? Aquesta és batgiel, un cop més. Una altra de les cançons del seu nou àlbum. Això es diu, com bé dius, Nosa, màscara.

tothom vol manar. Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM. Flash. Som la que mana. Flash FM.

0: Jay Wheeler, que no para d'oferir cançons que acaben sent èxit. Aquesta és l'última, que representa un remix d'una que ja coneixíem també alhora i que ha millorat allò que semblava impossible. És el de Lejitos, This is the Remix, baby, on hi col·labora també Omar Kurz, entre d'altres. Equador de l'Interactua, encara un parell d'horetes fent maques pel davant, escoltant-vos, llegint-vos a través dels missatges que encara esperen al WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
2: Hola, bona tarda, Sergi. Soy Virginia.
0: Hola, Virginia.
2: Esta tarde quería pedirte la canción de Inglés en Miami. Quiero dedicársela a mi marido Johnny, a todos los repartidores, a todos los que están trabajando en la calle, a todos los flasheros y especialmente a ti.
0: Gracias.
2: Y hoy quisiera que me regalases la camiseta porque tienes que entender que, claro, estando trabajando, sudando...

0: festival de llums i colors amb aquesta cançó, aquesta melodia que ens encorila.
1: Bona tarda, Pla, soc Carlos de Manola i el Trudo. Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Machine Time. Moltes gràcies i fins demà.
0: A tu sempre, pel teu missatge. Vegas Like Mike, aprofitant aquest himne que ja coneixíem a casa nostra, Atlantis, ara es diu, doncs, això mateix, Machine Time. Ja està, no calia complicar-se gaire més la vida. Les coses fàcil, com deia aquell, eh? Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Ens diuen, hola, buenas, me llamo Laura. Diu, voy camino a entrenar un poquito, soy atleta. Bueno, poc a poc, eh? I bona lletra, aquesta calor tampoc és recomanable passar-se gaire de voltes, eh? Hoy me gustaría que me pusieras la canción Onana de Capo. Muchas gracias. Capo de Tutti Capis. Onana, onana.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
13: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
14: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fer realitat el teu disseny.
13: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
15: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
16: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
17: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.

0: Rami, que no estàs res. El ritme ens el marquen Aixa, RUFV i Cribli.
1: Hola, Flaixeros.
0: Hola.
1: Com estem? Bona tarda. Espero que molt bé. Sí. M'agradaria que em posessis la cançó de Muchacha, ja que avui és el meu aniversari.
2: El dia del Mario!
0: Ah, molt bé.
1: És la meva mare.
0: Ah.
1: I m'agradarà que em posessis aquesta cançó.
0: Clar que sí.
1: Vinga, bona tarda, petons.
0: Posem la cançó, et desitgem un bon dia i et felicitem, evidentment. És una mama molt enrotllada, eh? Aquí fent intervenció per la banda, a través del teu missatge. Demanaves aquesta cançó que li has regalat a gran part de la nostra audiència. Sabem que és fan d'aquest Muchacha. Ah, Muchacha. Ah. Va, 4 minuts, bé, 3 ara, per 6:45. Esperem els vostres missatges essencials perquè aquest programa funcioni com ho fa. El 628-060-513, la gran comunitat de l'Interactua Flash FM, cada tarda a 4:08.
3: Ei, bona tarda, Sergi Domena. Sóc el DJ Lopeta, va, que és dimecres.
0: Sí, senyor.
3: I és dimecres, són?
0: De bailoteo.
3: Efectivament, de sí. Bailoteo. Va, avui vull demanar, si us plau, la cançó que és número 1 aquesta setmana.
0: Number 1.
3: La graciosa d'Elvis Crespo.
0: I Quevedo. Sí, senyor.
3: Vale, del disco El Pacio Men. Vinga, se la dedico a tots els flasheros i flasheras. Adeu.
0: Adeu, simpaticots.

cançó que està en un moment àlgid. Hola, Sergi, sóc el Fran des de Santa Coloma de Gramenet. Dic que estic al gym a full. A veure si em pots posar la del Mundial. I li portes sort, guanya demà Espanya, adéu. Faria molta il·lusió una samarreta de les vostres noves. Sempre la demano i encara no he tingut sort. Moltes gràcies i gràcies per la companyia. A tu, pel teu missatge, simpaticot. No tinc ni idea de quan jugar. Jo és que entenc perfectament, la dèria pel tema del Mundial i tal, però no segueixo absolutament res. Afortunadament em vaig enterar mica en mica gràcies a la meva audiència, que em va informant, i ara sé que demà jugo a Espanya, cosa que no sabia. El ritme el marcava Shakira i aquesta cançó, Dai Dai. A les portes, en aquest cas de les 7, ens expliquen el següent. Hola, Sergi, soy Cristina, desde Vacarisas. Me gustaría que pusieras la última canción de Elena Rose con Manuel Turizo. Digo, no me acuerdo cómo se llama. Se la dedico a mis hijos Javi y Sergio, que salen ahora mismo del casal de estiu. A ti y a toda la audiencia. Me gustaría también una camiseta de Flash FM. Muchas gracias, un besito. Beneïts casals d'estiu pels pares especialment, eh? La veritat. La cançó es diu La Semana. És molt nova, però apunta maneres, ja ho crec.

0: Si te quieres divertir con encanto y con primor.
1: Estem aquí al cotxe amb el meu amic Albert.
2: Bona tarda, DJ.
1: Bueno, bueno.
0: Collons.
1: Volem que ens poseu la de Nueva York.
0: Que faci. I tant que sí, Nueva York, per tu i pel teu pana Albert. Un home feliç, eh? No sé per què ho he intuït, escoltant-lo de fons. Com més, li apuntem una tocada merescudíssima a aquesta cançó de Bad Bunny, ideal per fer sonar el Joa Fest aquest cap de setmana, aquest dissabte, a partir de les 11, a la plaça de Joan Abat de Ripollet, amb el partner Héctor Ortega, que us parla, Sergi Domena, musiqueta de Flash FM, show, gresca, cachondeo i samarretes. Hola, Sergi, soy Maribel, como siempre, trabajando y escuchando el Interactúa. Això està molt bé, home, clar que sí. Algú ha d'aixecar el país, oi que sí, Maribel? Mira, t'ha tocat a tu. Hoy miércoles quisiera pedirte Golden, que tiene un ritmo muy chulo y nos gusta mucho a todos. Muchas gracias, Sergi. Feliz martes. Casi que no. Miércoles. En aquest cas.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Tot el que escoltes et fa més poderós. Flash FM.
2: Flash.
0: Flash FM. Són les 7.

0: Aquests fan pujar una miqueta més la temperatura, tampoc feia falta, però en qualsevol cas sempre són benvinguts. Romeo Santos i Prince Royce i Romeo Santos, i aquesta que ha estat una de les sorpreses, anava a dir la temporada, però jo crec que fins i tot també de l'any. Una bachata que s'ha colat entre els temes mainstream d'aquest país, es diu Dardos, i és un tema ideal per posar en marxa la quarta i última hora ja de l'Interactua, aquí a Flash FM. On si no, com sempre. Els vostres whatsapps, no tots, però molts d'ells sí que tenen premis, samarretes de Flash FM, d'aquesta fornada, d'aquest nou disseny que hem preparat amb tot el carinyo del món, eh? Bueno, jo no tinc res a veure, però aquells que ho han fet diuen que sí.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Aquí pinto més ben poc, eh? Va, 628-0605-13, hola.
2: Hola, Sergi, et voldríem demanar la cançó de Tsunami perquè avui estem com un tsunami.
0: Ah, sí?
2: La nostra mare, perquè avui és dia de final de curs del Festival de la Golden.
0: Ah, molt bé.
2: I ja de pas atemanem Tsunami, perquè
0: sí.
2: A la nostra mare també li agrada.
0: Clar que li agrada. Adéu, simpàtiques. Com un tsunami, deu anar la vostra mare gràcies a vosaltres, eh? Com si ho veiés.
3: Stuck in the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase, spending way more than I save. I don't know if I'm matching my age anymore. My

0: El lloro amb aquesta, que cada cop té més fans, eh?
1: Bona tarda, jefe d'equipo, bona tarda, placeros. Aquí la Laura des de Palafrugell. Et volia demanar, sisplau, la cançó nova de Mike Towers, de Uno No Más, que la vull dedicar, però, bueno, deixo així de l'aire, vale? Apa, que vagi molt bé, bueno, una abraçada bé per tot, adéu, adéu.
0: Deixes penjat, això, adéu-siau, bueno. Cadascú interpreti el que vulgui d'aquesta dedicatòria, que suposa, efectivament, la més nova fins al moment de Mike Towers. Bé, que està molt bé. Vagi bé, patuleta enorme. Minut per un quart en punt de vuit. Ens diuen, hola, vull dedicar la cançó de Yo Perreo Sola al meu germà. Diu, a veure si ens contracten en algun lloc. A part, voldria participar en el concurs de la samarreta de Flash FM. Molta gràcia i bona tarda. Escolta'm, demanaré un currículum, però no sé exactament de què busques. A veure si et podem ajudar d'alguna o una altra manera, eh? Antes tú me pichabas.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Duran de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La Gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al Pil-Pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al Carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.

0: fan de Becky G, especialment d'aquesta cançó. M'encanta, m'encanta.
1: Bona tarda, Sergi, aquí la Lara de Bescanó, i bona calor, que fa molta calor, per almenys aquí a Girona.
0: Això diuen.
1: Aquesta tarda vull demanar, sisplau, la cançó d'Epa, de la Becky G. La dedico a tots els flaixeros, anar a tu amb els meus nens. Espero que us agradi a tots. Mua, gràcies.
0: No és que ens agradi, no. És que ens encanta. Molt bé, per aquesta cançó. Que vagi molt bé, un petonet ben gran, eh? Hauria de sortir el nen aquell que diu adéu, però és que no el trobo ara, eh? Cada dia més lent, això.
1: Adéu!
0: Ara. Sortirà quan acabi el programa, ja. Doncs vinga, Becky G, la Rebeca Marí Gómez. Que bé que ho faia, aquest llibre. Quin ritme, quin bon rotllo. Fantàstic, va, reemprenem la marxa després dels millors i més savis consells, bàsicament perquè s'anuncien aquí en aquest programa i demostren tenir una gran capacitat a l'hora d'invertir. Els calés. Hola.
2: Bona tarda, Domènec. Soc en Joan de Tordera. M'agradaria que em posessis la cançó de Bombona.
0: Bombona.
2: També m'agradaria la samarreta Flash FM per la meva mare. Adéu, flaixero.
0: Adéu, simpàtic. Recuperem per tu aquest Music Sessions. Va ser el 48 l'any 2022.

0: S'ho ha muntat molt bé, aquesta cançó, molt fina.
1: Bona tarda, flasheros. Què em podries posar la cançó de Coco? Que li vull dedicar a la meva filla, que està, que ara surt a les 5 de les pràctiques del cicle formatiu,
0: sí.
1: I li volia dedicar a tots aquells que fan pràctiques aquest estiu després d'estudiar tot l'any al cicle formatiu, que són uns campions i campiones al màxim.
0: Clar que sí.
1: Vinga, adeu!
0: Aprofita aquests moments que regala també l'estiu per fer coses d'utilitat. Doncs Coco, una molt bona cançó del Marc Curs, que segur, seguríssim, no sonarà la festa prevista aquest cap de setmana, on tindré una certa presència protagonitzada per la gent del RIPAM de la Riba, concretament a Tarragona, bàsicament perquè se'ns adormirà el personal, eh? No perquè no estigui bé. Han preparat un show, 20.000 watts de sol, làser, confeti, bueno, light show, 20.000 watts que són pel poble i el del costat, eh? Vull dir... Compartir escena amb en Xavi G i el Roy G, que us parla Sergi Domera, a la pista del local Ribatà, ubicació de multitud de festes inoblidables on tindré el privilegi de tornar a punxar una estoneta. Hola, Sergi, somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Nos gustaría pedirte la canción New Religion de B.B. Risha. Digo, nos haría mucha ilusión que nos regalaras la camiseta, prometemos mandar foto, digo. Dedicada a ti y toda la audiencia del Interactúa. Muchas gracias, Sergi. Aplaudiments per vosaltres. Moltíssimes gràcies un cop més per la vostra fidelitat sempre. Marina y Ángeles, aquí està la cançó que ens demaneu. I lo de la samarreta ho continuem intentant. Va.

0: del Rensi, sisplau. Diu, podria ser una samarreta superxula, porfa, moltes gràcies. Doncs haurà d'alçar demà a partir de les 4 amb una nova entrega de l'Interactua de Flash FM, perquè avui amb la tonteria ens les hem fundit totes. Demà una nova oportunitat, com sempre, a la carta, a través d'aquest programa que us acompanya de dilluns a divendres a 4 a 8. És moment per anar tocant el 2, llei de vida, això va així, perquè de seguida uns se'n van i d'altres tornen. Seran Miquel González de l'Espoal amb el Flash Urban. No s'ho perdi per res del món. Un últim i marxo.
1: Hola, Sergi, em dic Esther. I vull la cançó de Dai Dai i se la dedico al meu pare i a la meva mare.
0: Sembla perfecte.
1: Adéu.
0: Ja et diré i afegiré. No pot haver-hi millor dedicatòria que aquesta que acabes de fer. Apa, família, amb aquesta cançó mundialística, marxo. Shakira i Burna Boy, Dai Dai. Que vagi bé. Fins demà, tothom.

La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM. És que en coneixes una altra de millor? Som la que mana. Flash FM. Són les 8.

0: arribat el teu moment.
1: Va.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Vinga!
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ha arribat el teu moment. És dimecres, dia 1 de juliol del 2026. Són les 8 i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, bon dimecres, bona tarda a tu, a l'audiència i sobretot avui a la Marta Garriga. Marta!
1: Hola, Marta! Com estàs, Marta, sexòloga?
3: Jo molt bé. I vosaltres què tal?
4: Pues molt sexòlogs, ells.
3: Molt sexuals?
4: Això.
2: Sexològics, eh? Sexològic queda més professional, no?
3: Queda com que ens dediquem.
1: Bueno, atenció, perquè avui tenim un gran programa, molt calent. I avui volem que ens truqueu i ens expliqueu situacions de violència masclista que heu tingut sovint de festa. Heu sortit de festa i heu tingut en alguna situació dolenta de violència masclista, com pot ser en concerts, en festes majors, en festivals, en qualsevol lloc, eh?
2: Exacte, en qualsevol situació d'esdeveniment, eh? Ja sigui testimoni vostre o d'alguna amiga, companya o cosina, familiar, el que sigui, i aquí estarem doncs, per escoltar i recolzar en qualsevol cas.
3: Clar que sí, dona visibilitat amb això.
1: Que vulgueu compartir amb nosaltres alguna situació d'aquest tipus, i si voleu trucar i dir el vostre testimoni, però sense dir el vostre nom i que sigui anònim, ho podeu fer-ho i no podeu dir ni el vostre nom. Si voleu, no dieu ni el vostre nom, només faltaria, eh?
2: Sí, no, exacte, entenem que són situacions una mica delicades, segurament, i que hi ha gent que no vol o no cal compartir el nom, doncs sí, total llibertat per no fer-ho, eh?
3: És benvingut.
1: Doncs vinga, ja tenim el telèfon obert.
0: 93 545 68 68.
1: Avui per escoltar les vostres situacions de violència masclista aquí a través del Flash Urban. I també, si voleu, podeu demanar bromes telefòniques.
2: Vinga, va, bromes telefòniques. Si voleu demanar doncs, per algun matxirulo, a través del 699 69 69 69, vale?
1: Demana una broma telefònica, va.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Vinga, va, comencem?
2: Vamos.
3: De una...
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: La graciosa de Quevedo i Elvis Crespo a través del Flash Urban. Uah, m'ha sortit una llaga sota la...
1: Del llavi.
0: De la geniva.
2: Estàs bé o no? Vols que anem al cap o alguna cosa, Miquel?
0: Sisplau. Dios. No, si parlo com un tonto, és la llaga.
1: Ara serà la llaga. No, ara serà la llaga. Que si no

0: de qualsevol tipus.
1: Claro, o fins claro. I tot que t'han convidat a fer alguna cosa i tu has dit que no, però bueno, que en aquell moment vas passar molt de
2: por. Clar, que ha sigut violenta por. La situació. Clar,
0: que hi ha violència psicològica també, no? Que a vegades no ens adonem.
2: D'allò que t'hi fan una mica de xantatge.
0: Exacte. I...
1: Doncs va, que tenim el telèfon obert. Ens pots trucar ara mateix de manera, si vols, 100% anònima.
3: 93-545-6868.
1: I no, també, si no t'ha tocat a tu o t'ha tocat a alguna amiga, a alguna familiar teva, que també ens ho pot explicar.
0: Sí, exacte, claro. Que no és un testimoni personal. Pot ser alguna cosa que hagis presenciat, doncs, algun conegut, coneguda, familiar, o fins i tot alguna persona que no coneixies algun lloc de festa.
2: També, però que s'ha vist. Jo a una de les més millors amigues la vaig conèixer, perquè el seu ex l'estava molestant. I jo que anava borratxa, perquè jo normal sóc molt pacífica, vaig espentejar el seu ex. I aquella nit ens vam fer amigues, ella i jo.
0: Vas fer la de la Superwoman una mica, no?
2: Una mica.
1: Però llavors eren nòvios.
2: És que ell deia que ho eren, però ella deia que no.
1: Va.
2: Llavors jo ja veia que, clar, allà algo estava fallant. Bueno, ni que fossin nòvios, el tio no l'ha d'estar molestant tot el rato. Vull dir, vete a la mierda, no? Però ja la cosa pinta de malament. I vaig anar i vaig fotre una espenta.
0: Molt bé. El vas empujar en plan a saco?
2: Sí. Al dia següent vaig pensar... A veure, te podria haver creuat la cara perfectament. Però, per sort, no va ser el cas.
1: En aquell moment anaves pujada i vinga.
2: En aquell moment, sí, m'estava molestant molt aquella escena.
1: I vas allà... I ja està.
0: Sí, a prendre pel cul.
2: Sí, gent, si la vostra parella diu que no sou parella, sol per orgull i amor propi, no aneu més amb aquesta persona. O sigui, a veure, és que no ho entenc.
0: Això és veritat, la gent que no es rendeix mai amb aquestes situacions, que diu que no, que sí que són parella, que diu, no?
2: No, està dient que no,
1: ja està.
2: No vol estar amb tu, vete.
1: Doncs va, que tenim el telèfon obert.
3: 93-545-6868.
1: Efectivament, 93-545-6868. A mi, a situacions de violència masclista que heu viscut, sobretot sortint de festa, en l'oci nocturn, eh? En concerts, festes majors, festivals, en botellons... Que pots estar fent un botellón i que et vingui del cotxe al costat i que et vingui a tocar-te el que no et vol tocar.
2: Eh? El parquineo...
0: Alguna festa de final de curs, que ara molta gent ha acabat la selectivitat, o els exàmens de l'ESO, que també amb el públic jove això passa moltíssim últimament.
1: Si algú vol participar també, però a través del WhatsApp, perquè no vol ni parlar en directe, vale? També em pot enviar una nota de veu o un missatge per escrit a través del WhatsApp de la ràdio, que és aquest.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Efectivament, 699-69-69-69, vale?
0: És el nostre número de WhatsApp, perquè demanis la teva i diguis el teu testimoni.
1: Hola, bona tarda. Hola?
2: Vaya.
1: No?
0: Hola.
2: Què estan fent?
1: Què estàs fent?
2: Hola?
0: Està
1: vacil·lant.
0: Està intentant trucar-nos, però ja l'hem agafat el telèfon.
1: No sé. Però el número és molt llarg, no?, el que està marcant.
0: Sí, potser està trucant a Bèlgica, no?
1: Dios.
0: O algun país exòtic.
1: Pots parar!
0: Mai ens havien fet això, eh?
1: No.
0: Que cabron.
1: Uau, m'ha fet molta ràbia.
0: Ja, era molt, molt desagradable. Ja. I volia fer el mateix, però als ulls. Cling, cling, cling.
1: Però una trucada que teníem, saps? I va, i ens vacil·len. Bueno, no passa res.
0: Déu-n'hi-do.
1: En fi. Recordem el telèfon, el 93-545-6868.
3: 93-545-6868.
2: Una cosa, que no cal que sol truquin ties, nois.
1: No, clar, només faltaria.
2: Vinga, també vosaltres segur que algun cop heu presenciat, algú us ha explicat alguna cosa, no sé.
0: I no, 100%.
2: Vinga.
1: 93-545-6868, arriba My Towers.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868.

0: Smite Towers, un Ana Más. Així siu la seva darrera. Ens ha arribat aquí al Flash Urban. Tenim per aquí el Carlos d'Amposta. Hola, Carlos.
1: Ei.
2: Hola.
0: Com estàs, tio?
2: Buenas. Bé, molt bé.
1: Molt bé, Carlos.
2: Escolta. A veure, jo volia exposar una mica el tema de sí, dels masclistes, perquè no puc veure, saps? Quan un home a la dona sempre li diu i li diu és que és masclista, saps? Et follaria, no sé què, quan anem a quedar, vine, i així tan directe, no, això no pot ser.
3: Ah, o sigui, tu creus que certes tirades de canya per part dels tios i les ties arriben a ser violència masclista, no? També?
2: Molt bé, molt bé.
4: I tu quin consell donaries amb aquests nois per a que no siguin masclistes?
2: Com?
4: Quin consell donaries amb aquests nois per a que no siguin masclistes? A l'hora de...
2: Pues, jo li donaria consell a Poal i a Anell, que per això Prico, perquè se passen molt. A mi m'agrada molt la Radio FM, està la Flash. Però des de
0: que
2: tanta canya a la gent...
0: Crec que estàs barrejant conceptes mateix, Carlos.
2: No puc, estàs barrejant... No puc en sèrio.
0: Un moment.
2: Però esteu passant molt, molt.
0: Però passant de què?
4: Carlos,
0: què
4: han dit? Ara no han dit res.
0: Però si fa 10 minuts que hem començat el programa, Carlos, què estàs dient?
2: Però vosaltres ho heu escoltat alguna vegada? Vosaltres ho heu escoltat alguna vegada? La canya que pegueu a les dones...
0: Què estàs dient?
2: Que te la dones de que vas aquí i te les tires i allà... Home, tio, no et passes molt, tio.
0: Carlos, crec que t'estàs passant una
4: vida. Carlos, tranquil.
0: I si no t'agrada el programa, no sé per què l'escolta.
2: No, tranquil, jo estic tranquil. Jo estic tranquil, tio, però no puc. Jo no puc en això.
5: Tomba.
3: Bueno, Carlos, estàvem fent un programa xulo, tio. Em podies donar veu a una situació important? I no ho has fet, simplement...
2: Fa dos anys éreu uns cracs, però ara vos heu passat una mica, ja.
0: Però què hem dit, Carlos, que fa 10 minuts...
4: Carlos, carinyo, no saps ficar ni un exemple concret, tranquil.
0: Clar, si fa 10 minuts que hem començat el programa, Carlos, tio.
2: Ostres, se vos sent cada dia i vos estan criticant un munt de gent. Ja us han denunciat.
0: Però qui està criticant aquí, Carlos?
3: Ningú ens ha denunciat, què dius?
0: Però sí, qui està criticant aquí? Carlos, et diré una cosa, guapo.
2: Aquest al nivell.
0: Escolta...
2: Els
0: patros
2: no vos escolteu.
0: Carlos,
2: ja
0: pots callar i escoltar una mica.
2: Aquí a la Flash FM hi ha gent molt bona, però... I éreu molt bons, però ara ja...
3: Però si eren pitjors abans, què dius? Si ara són bons.
0: Però Carlos, ahir...
2: No, és veritat.
0: Però pots callar, pots escoltar, Carlos, pots escoltar.
2: T'escolto.
0: Ahir ens van dir que tenim 42.000 oients i que som líders d'audiència.
4: Carlos, escolta'm un moment, que jo sóc una dona. Jo puc parlar. Ja. Deixem parlar de tant.
3: Ara pots, Marta.
4: Veus? Me donen permís. No, és un programa d'humor. Sí que és veritat que a vegades tenen un humor una mica negre, però...
2: Claro, sí, se passen.
4: Carlos, deixa parlar un moment, cony, que si no es mansplaining.
3: Això és masclista també, no?
4: Exacte, deixa parlar
3: una dona.
0: Pots deixar parlar la Marta, Carlos.
3: Va.
0: Machista.
2: La Marta és una passada, la Marta va bé, però va, a vegades vos apoyo una mica i jo desfluixo una mica.
4: Carlos.
2: Tengo 5 comentaris.
0: Pots callar?
4: Carlos, no fan cap broma amb mala intenció. I a vegades la intenció és bona i fem mal, sí, però almenys ells saben rectificar quan han fet mal i ja està. Però no és el cas, vull dir, ells fan bromes amb aquest humor que tenen. Però és que el programa és d'humor.
0: Però, Carlos, una cosa, si no t'agrada el programa, per què l'escoltes i per què ens truques, tio?
2: Perquè m'encantava el programa que feu. Però ara no m'heu donat compte, però que cada vegada aneu pegant massa canya, segons quins dies... Truca algú,
0: alguna Carlos, tia que vagi una miqueta vegudeta. Carlos, crec que ja està, no? Crec que no fa falta ja continuar amb la trucada aquesta, sí, perquè en primer de tot he d'anar a publicitar.
2: Vale, no vos convé, vale.
3: Carlos, has trucat per fer-te el graciós i riure de nosaltres, no està bé, tio.
2: No.
3: Sí, ho has fet i ja està, és veritat, ho has fet i punt, tio. I ja està, si tens cap problema ens ho dius pel WhatsApp i no interromps la dinàmica del programa, que era superpositiva i superxula, per riure a la nostra cara, hòstia, tio.
2: Jo crec que sou molt masclistes, los dos.
0: Però pots callar! Però és que, a veure, és que no... Estàs dient coses sense cap sentit.
2: És la teva opinió.
0: La teva opinió no serveix de res, perquè a sobre és falsa la teva opinió, Carlos, saps?
3: Clar, el primer testimoni de masclisme i ara serem nosaltres a sobre.
0: Clar, no te jode, a sobre, saps?
2: Au, toma ya, venga.
0: Vaya imbècil el Carlos, eh? Anda, que et donguin
4: pel cul. Vale, una cosa, puc dir una cosa?
0: Sí.
4: O hi ha algú esperant?
0: Digues el que et doni la gana.
4: Vale. Que sapigueu tots que a mi aquests dos d'aquí m'han ajudat moltíssim en molts moments dolents, a mi com a dona, i de veritat que sí, que jo no era capaç de... És veritat, no era capaç de tancar-me en una habitació amb dos homes que no coneixia fins que us vaig conèixer vosaltres.
0: Adéu. Dios!
4: Si parli malament de vosaltres, primer...
0: Dios!
4: Si parli malament, ja explico.
3: Clar, a mi personalment no ens afecta realment, però clar, està bé que la Marta ho digui per si a cas, perquè l'audiència sàpiga el producte que escolta i la gent que forma part. És que és veritat, home, ja n'hi ha prou del Carlos.
1: A més, tenim 42.000 oients.
3: I la majoria són dones i no és broma, eh?
1: És veritat.
3: És veritat, la majoria són dones. Sí.
1: I el Carlos també. Però el Carlos no el comptem. Tenim 41.999. El Carlos no compta.
4: El Carles a partir d'avui ja no.
1: Ja no és oient nostre.
5: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: buit.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
5: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González.

0: la Shakira. Això es diu Dai Dai, la cançó del Mundial.
1: Molt bé, futbol, futbol.
2: Dai Dai, Nico.
0: Anem cap al telèfon, 935-435-6868. Avui tenim a la Marta. Hola, Marta.
3: Hola, Marta.
0: Tenim a la Eli. Hola, Eli.
4: Hola.
3: Hola.
0: Com estàs, Eli?
1: Hola, Eli.
4: Molt bé. I vosaltres?
0: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Millor, més, des de que ens has trucat, ens trobem millor encara.
1: Sí, la Eli va amb bon cor. Jo crec que va amb bon cor i no ens vol assassinar com el Carlos d'abans.
3: Menys mal. A veure.
0: Eli, tu has estat en diferents punts liles.
4: Sí, jo soc psicòloga i ja fa temps que faig punts liles a les festes majors i així.
3: Ah, mira. Vale. I per quina zona estàs, Eli?
4: Estic pel Baix Empordà.
3: Ah, vale.
4: I Gironès també, però estic per aquesta part.
3: I què t'has dit?
4: I he vist de situacions de violència masclista i de LGTB-fòbia, n'he vist moltes.
1: Vale.
3: Ja, digues.
1: No, el tema de violència masclista, concretament, Eli, què havies vist o viscut?
4: Mira, us explico una que va passar ara fa dos dissabtes amb una festa. Estàvem a la festa i hi havia...
0: A una festa major era?
4: A Palamós.
0: A Palamós, vale.
1: Vale.
4: Vale. Hi havia una noia que anava molt borratxa, vale? I va començar, bueno, anava molt borratxa, molt torrada, va començar a distorsionar la festa, molestant, i vam intentar anar parlant amb ella i no s'hi podia parlar, vale? I aquesta noia estava amb un noi, pues, ballant, i jo pensava que eren parella, així. Però aquesta noia se la van haver d'emportar perquè no estava bé. I jo vaig anar a parlar amb el noi pensant que era la seva parella, i em va dir, no, si jo l'acabo de conèixer. I dic, ah, pensava que éreu parella. I diu, no. Diu, bueno, me la pensava emportar a casa i follar-me-la.
3: Ai.
4: I clar, jo vaig dir, buah, i dic, a veure, tu has vist com aquesta tia? O sigui, hi ha una regla bàsica. Si algú no està bé per conduir, no està bé per follar. Mm-hmm. Tu has vist com estava aquesta tia? I diu, bueno, era l'opció fàcil.
3: Ai.
0: Era l'opció fàcil, a sobre va dir.
1: Clar, aquesta frase...
3: Xungo. Una pregunta, hòstia. Aquest noi era menor o major d'edat?
4: Vale, ara segurament quan jo dic això, en el vostre imaginari pensa en xavals joves. Tenien uns 36, 37, 38 anys.
1: A sobre!
4: Tenim com ella.
0: Dios!
4: Vale? I des d'aquí vull fer una defensa molt gran, que tothom diu, la gent jove és supermasclista, la gent jove cada vegada més masclista. La gent jove la caga, però en punts liles la gent jove té ganes d'aprendre i de millorar.
3: Total.
4: La gent gran, els tios grans de 35, 40 anys, són els pitjors. Sí, són els més masclistes i que no tenen voluntat d'aprendre, no pots fer pedagogia amb ells.
1: Perquè són els que pensen que no hi ha cap problema i que tot està normal, no?
4: Exacte. Sí, nosaltres en punts liles i a instituts que anem, pues, bueno, pues, tant els nois com les noies tenen conductes masclistes, la caguen i jo què sé, però tenen voluntat d'aprendre i de millorar. Al final els hi falta, jo què sé, referents i aprendre a poder relacionar-se.
0: Si
4: però la gent gran és pitjor.
0: I si compares les edats entre un costat i l'altre, els majors de 35 s'ho emporten quasi tot, suposo.
4: Joder, aquest tio era de dir... Això és una violació, directament. Aquella tia anava fatal. Se la van haver d'emportar.
3: Aquest tio està per tancar-lo.
1: Clar, és que jo anava a dir la frase. Si diu això de jove, imagina't de gran. Però és que el tio ja era gran.
0: Ja és gran.
1: És que mare meva.
3: Però és que una cosa, quants cops aquí també ho haurà fet a diferents noies?
4: Un xaval de 17 anys i penso... Vale, vas molt sortit, t'intento explicar que no està bé, però amb un tio adult, que era totalment conscient, és que ho va dir directament, era l'opció fàcil.
3: Ai,
0: és que és frase que fa mal. O sigui, escoltes la frase i fa molt de mal.
4: A mi m'ha quedat mal cos.
3: Ja.
4: Vaig pensar, sort que se l'han emportat.
1: És el que deia la Eli, que és una forma de violació verbal, per dir-ho així, no? Al final és com dir, hòstia, m'estic aprofitant d'algú, encara no ho he fet, però és el que vull fer, pràcticament.
3: No, sí.
4: Sí, jo
3: encara que no ho hagis fet, si tens la intenció, ets un violador, carinyo.
4: Exacte. Si una persona està bé per conduir, no està bé per follar. Aquesta frase és sagrada.
1: Sí, és important que ens ho apliquem tots, és veritat.
4: Sí.
0: Pues Déu-n'hi-do,
4: Eli. I que feu molt bona feina de visibilitzar aquests temes.
3: Bueno, gràcies.
0: Moltes gràcies, Eli. I gràcies, moltes Eli. Gràcies també, sobretot, per trucar i explicar-nos en concret això que et va passar, res, fa dues setmanes. Bueno, fa menys, la nit de Sant Joan.
1: Sí, sí.
0: T'imagines?
4: Sí, va ser fa res.
0: Que no estem parlant de fa mesos ni anys, o sigui, va ser la setmana passada.
1: Són anècdotes reals que estan a prop nostre, no només territorialment, sinó també a nivell temporal.
3: Sí. Que es tingui en compte.
4: Sí, que això fa que després eduquem a les noies amb la por, no vagis sola, més amb cuidado.
3: I hauríem d'educar els nois a que no violin.
4: I també tenim dret a sortir a festa amb una minifalda en top i passar-nos-ho bé.
3: Claro.
1: Totalment, clar.
0: Protegeu les filles o eduqueu els fills? Què prefereixes?
4: Exacte.
1: Molt bé. Oye, pues Eli, també merci a tu per la teva labor, que has dit que ets psicòloga, que vas a punts liles. És superimportant això, a les festes, sigui on sigui, doncs que hi hagi aquesta figura.
4: Sí, seguirem educant.
0: Moltes gràcies.
4: Hi ha esperança.
0: Gràcies, Eli. Una abraçada.
1: Sí, Eli.
4: Una abraçada.
1: Adéu.
4: Adéu.
0: I justament que parlàvem de Palamós amb l'Eli, tenim a l'Abril de Palamós.
1: Ah, mira.
0: Hola, Abril, bona tarda.
1: Abril.
4: Hola.
0: Què tal, com estàs, Abril?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé, i tu?
4: Bé, bé, aquí, que m'he aparcat un moment. Mm-hmm.
0: Ah, molt bé, Abril. A veure, què tens per explicar-nos?
4: Sí. Mira, això va passar, no sé, fa com 2 anys a les barraques de Girona. Mm-hmm. Vale? I jo ho explico perquè jo sé que és una cosa que passa, bueno, o sigui, sempre. I posaria la mà al foc que també els hi passa als nois. O sigui, parlo en nom de tots.
1: Vale.
4: Estàvem, érem jo i 2 amigues més. I una amiga va anar al lavabo i ens vam quedar 2 amigues, en plan jo i una amiga meva soles. Estàvem allà amb la música... I van venir 2 nois, que eren més grans que nosaltres, i tot el rato com insistint, s'apropaven molt, ens agafaven, i nosaltres, tu, ja prou, no? O sigui, els estàvem dient tot el rato que no, i ells, que se volien liar, saps? I nosaltres, tu, ja. Total, que no m'entenien. Va passar una estona, ens en vam anar, i van tornar. I nosaltres, no m'ho puc creure, o sigui, és que no ens deixen en pau. I la solució que vam arribar va ser que ens vam haver de liar jo i la meva amiga davant d'ells.
0: Us va...
1: per fer veure que éreu lesbianes.
4: Perquè paressin, o sigui, sí.
3: Van parar o se van quedar allà en plan orangutans?
4: No. Bueno, primer van dir, s'acaben de liar, jo què sé. I després van marxar. Però jo conec a moltes noies que han hagut de fer lo mateix perquè els tios s'anessin.
3: Ja.
1: Hosti, fins i tot també, això que dius tu amb la teva amiga, però jo he escoltat i també he vist amigues que ho fan amb amics, com perquè pari el baboso, dir-li, no, és mi nòvio.
4: Sí.
1: I els diuen, en plan, no me lo creo, daos un beso. Aquesta passa moltíssim,
0: com que
1: no se'n refien.
0: Ho han de demostrar davant seu, que s'han de liar.
3: Poden aprendre a gestionar el rebuig, sisplau.
1: No, totalment, gestionar el rebuig, és el que diu la Marta.
3: No passa res. Si tens una autoestima de merda, no surtis de casa, però no molestis a la gent.
0: I si diuen que no, és que no, i ja està. Et dones la volta, ho acceptes i te'n vas a buscar la vida en un altre lloc, i ja està, i no passa res.
4: Sí, mira, va passar això. I van marxar. I quan nosaltres marxàvem cap a casa, ens els vam trobar que estaven intentant el mateix amb unes altres 2 noies.
0: És que clar.
1: Déu-n'hi-do.
4: O sigui,
1: que ja no, que tira perquè me toca, home. Prou ja.
3: Quants anys, tenien, tu creus?
4: Ell?
3: Sí.
4: Jo soc del 2007, ells del 2004.
0: Del 2004.
1: Els coneixes amb ells o no? O sigui...
4: No.
3: O sigui, tindran uns 22 anys.
4: Sí.
3: A veure, mare de Déu, tio.
1: No. Hi ha molta feina a fer, això està clar.
0: Bueno, Abril, moltes gràcies per voler compartir amb nosaltres. Guapa, que vagi bé.
4: De res, home.
0: Una abraçada. Adéu, Abril.
4: Adéu, que vagi bé.
0: Déu-n'hi-do, les històries que ens estan sortint avui, eh?
3: Ai, i si això és el que surt, imagineu-vos el que no. Vaya tela, tio.
0: Ja sabeu que si algú vol parlar, però de manera 100% anònima, perquè li fa cosa,
3: reparo,
0: li fa respecte,
3: claro.
0: Exacte, sí, pot no trucar i ho diu, i ja està, i no passa res. Ara anem a escoltar el Fercho, som-hi.
5: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
2: Zero.
3: No sé, no sé.
1: Bueno, ah, ets romanès.
2: És romano?
3: Cubano.
2: Ah, cubano. Ah, vale, vale.
1: Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: enamorar.
1: Això es diu Una Lady Como Tú, és el Manuel Turizo, al Flash Urbà.
2: És molt estiu, aquesta cançó.
1: Aquesta cançó tenia 16 anys quan va gravar
3: sí,
1: la cançó.
3: Sí, totalment, tio, és veritat, eh? Sí.
2: El Manuel Turizo.
1: I mira quina veu amb 16
2: anys.
1: En
2: sèrio?
1: Jo amb 16 anys.
3: Jo amb 16 anys encara jugava al FIFA, o sigui, imagina't. Era un nen.
1: 16 anys, amb aquesta veu. Imagina't el sense veu.
3: El Manuel Turizo sense veu?
1: Bueno, sense roba, vull dir.
3: Sense roba? No. Home, és guapot, el Manuel Turizo.
2: Jo me casava amb ell, si m'ho demane. Si m'ho demane, demà me caso.
1: Jo també.
3: A més, és d'aquests guapos naturals, que no s'ha de fer res ni retoques. És un tio molt natural. Sí,
1: sí. Manuel.
3: El Manu.
2: Manuel Turizo.
4: 93 545 68 68.
1: Va, que volem històries, situacions de violència masclista que heu viscut sortint de festa, sobretot en el món de la nit, amb concerts, festes majors, festivals, parquineos, vale? Sí. Tenim el telèfon obert al 93 545 6868, si teniu alguna per compartir amb nosaltres, aquí en directe. I si algú vol dir-ho de manera 100% anònima, doncs no fa falta ni que digui el seu nom, eh? Només faltaria.
3: Recordar això i també doncs, que no ha de ser el vostre testimoni tal qual, pot ser d'algú una persona que conegueu, familiar o persona que veiéssiu en algun d'aquests esdeveniments de festa o nocturns.
1: Això mateix. Si vols participar en directe...
4: 93 545 68 68.
1: Perquè avui volem visibilitzar, perquè ara que estem en un festival, en èpoques de festivals, de festes majors, de festes, doncs visibilitzar una mica el que és aquesta cosa, que és molt important.
3: 100%.
2: Doncs sí, perquè es dona molt sovint.
1: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
5: Albert.
1: Albert, des d'on has trucat?
3: Albert.
5: Des de Sant Adrià.
1: Molt bé, Albert. A veure, quina història tens per explicar-nos?
5: Bueno, jo més que història, al final, és una miqueta reflexar el que és el món de la nit. Que al final és una miqueta sent una caceria, això.
3: Una caceria de què?
5: Pues d'homes buscant dones. I el premi és endur-te alguna, com parlava la noia d'abans.
3: Ah, vale. O sigui, tu creus que al final l'objectiu de molts homes és sortir de festa per a pillar, no?
5: Bueno, jo crec que és l'objectiu d'anar a festa.
2: Vale. En sèrio? Bueno, sí, pot ser. Retiro la pregunta.
1: Tu, Albert, quants anys tens?
5: Jo en tinc 37.
1: 37. Tu encara surts de festa, doncs?
5: No pas.
1: No surts de festa.
2: I tu algun cop has sortit amb els teus amics i t'has trobat amb alguna situació d'algun amic teu que has dit, hòstia, tio,
5: relax. Sí, sí.
2: Per exemple?
5: Al final l'alcohol també fa molt de mal en aquesta gent.
2: Mm-hmm. Sí, però una cosa. Afegeixo, O sigui, tu quan beus, te desinhibeixes, però no fas res que de normal no faries. O sigui, l'alcohol no te fa fer algo nou que no està en el teu repertori de conductes. Simplement facilita que ho facis. Per tant, si ho fas borratxo, vol dir que sense haver begut, també si no és culpa de l'alcohol, ho faries també.
1: Ho faries igualment.
3: O almenys ho penses, no?
2: Amb menys facilitat, però ets capaç de fer-ho, vull dir, saps?
1: Vale. Això és una cosa molt important.
5: Estic molt d'acord amb això. Al final, la gent que no té respecte per les dones, estigui beguda o no, té el mateix tracte sobre elles.
2: Sí.
1: Tu has hagut de parar algun amic o una persona que encara coneixia, que no coneixies, perquè estava fent una escena d'aquest tipus?
5: Sí, sí, i avui dia al final és molt natural, saps? És una noia amb un vestit i parla del vestit i de la noia o aquestes coses.
2: Però què t'has trobat tu amb algun amic teu? Perquè també és important que entre nois...
5: Que en diríem babosos, saps? De no deixar-se una dona i al final dir-li fins aquí, saps?
2: Ja.
3: I fins i tot també entre els grups d'amics, no? Que sempre hi ha violència masclista, però que no li fas directament a la dona, però que típiques frases de hòstia, esta tia me la comia o joder, me la llevava al huerto... Saps o no? Que són comentaris que tu dius... com per riure de la situació, però que també és una mena de violència masclista, no, Marta?
2: Bueno, sí, perquè normalitzen situacions, normalitzen la violència i la reforce.
1: I fins i tot també n'envien de feina.
5: Al final, el que hem de fer és educar els nostres fills, jo soc pare i d'una nena, i crec que el que hem de fer és educar els nostres fills en el respecte I ensenyar-los que en el món hi ha moltes coses dolentes i bones, però aquesta cosa, el masclisme, no l'hauríem de tolerar cap de les maneres.
1: Molt bé, Albert, ha quedat claríssim. Molta gràcia, maco.
3: Merci, company, que vagi molt bé.
1: Adéu, bona tarda. Hola, qui ens truca?
0: Hola, Judit.
1: Judit, des d'on ens truques?
6: És Juju.
0: Des de Sant Boi.
1: A veure, quina història tens per explicar-nos, Judit?
0: Bueno, jo més que explicar-vos és que, bueno, jo he sofrit això. I també m'indigno una mica escoltar que només són els homes els que busquen en una nit lligar.
2: O sigui, no, has, és veritat.
3: Tu, perdona, Judit, tu què has dit? Tu has patit violència masclista, no?
0: Sí, yo he sufrido esto, pero me indigna mucho el escuchar que solo son los hombres. Yo también he estado soltera y he buscado solo pasármelo bien una vez.
1: Tú también has sortit no de festa nada. Per buscar-te un home aquella mateixa nit i acabar aquella nit amb un home.
0: Bueno, acabarla o no, pasar-me bé una estona.
2: Mm-hmm. Claro. O sigui, per mi el problema no és en buscar sexe, que és molt vàlid i està molt bé, sinó en la forma en la que el busques. Si tu t'estàs aprofitant d'una persona o de que hi ha una desigualtat de poder pel motiu que sigui, perquè ha begut, perquè és més jove, perquè el que sigui, això ja és un abús i ja és violència.
3: Clar,
2: llavors, tu tens dret a sol voler follar, però amb una persona que sigui conscient de lo que està passant i pugui tindre les condicions de dir què, com, quan, amb qui i que sàpigui que té la capacitat de parar-ho quan vulgui.
3: Sí, jo,
0: bueno, he de dir que també ho he viscut amb amics, que s'han aprofitat dones d'amics meus, homes.
2: Sí, també.
1: I tu llavors has parat els peus, has dit alguna
0: cosa? Jo sí, he agafat el meu amic i me l'he emportat i li he dit, reacciona, que a veure, que és que m'ha aguantat, t'ha llevis, no sé.
1: Clar, que l'estàs cagant aquí, eh?
0: L'estàs cagant molt, sí.
2: Mm-hmm. No, si és seri.
0: Jo seri... sóc per defendre les dues parts.
2: I dintre de les relacions homosexuals també hi ha violència.
0: També,
2: sí, també és
3: també.
2: Veritat, eh?
3: Mm. Sí, no? Però clar, al final, Judit, el que nosaltres ho recalquem perquè és veritat que acostuma a coincidir que acostuma a ser d'homes a dones. Aquest tipus de tirada de canya més agressiva, no? O més violenta, per dir-ho d'alguna forma.
2: Clar, perquè hi ha tota una estructura cultural i patriarcal que reforça aquestes conductes. Llavors, sí que pot ser al revés, però no és tan comú.
3: Jo he d'admetre que mai he vist una noia que veient a un tio molt borratxo, que li agradés i que digués, ai, que mono este chico, si el veiés molt borratxo digués, ui, ara és la mia.
1: Vaig atacar.
3: En canvi, al revés, sí que he presenciat aquestes situacions, això és cert.
0: Jo he presenciat les dues, sí.
1: Les dues.
0: És lleig de les dues formes, és mm-hmm. molt lleig de les dues formes.
1: Bueno, doncs pues molt bé, Judit, gràcies per aquesta visió diferent, no? Que també va bé.
2: Sí, bueno, per aquesta manera. Perspectiva, moltes gràcies.
3: Merci, Juju.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Judit.
2: Adéu.
1: Hola, qui ens truca?
7: Hola, muy buena.
1: ¿Cómo andeos?
7: Me llamo Dorian.
1: Dorian, ¿de dónde trucas?
3: Bon nom.
7: Bueno, ahora mismo estoy por las curvas de Lleida, pero de Martorell.
1: Molt bé. Dorian, ¿tens alguna historia para explicarnos?
7: Tengo una que es de hace mucho tiempo, de cuando todavía era menor, pero la verdad que es muy heavy. Estábamos de fiesta, todo un grupo grande, el típico grupo de instituto, ¿no? Que nos juntábamos muchas clases, tenemos una fiesta y tal. Y estábamos en una fiesta del pueblo y luego hubo un momento que dos chicas se fueron fuera, ¿vale? Que, bueno, iban a fumar, ya esos son dos temas. Y habían dos chicos que fueron detrás de ellas porque había una chica que iba muy borracha, pero muchísimo, exagerado. Y aprovechó para levantarle la espalda y cosas así, una movida que hubo después.
2: ¿Qué movida hubo después?
7: Pues yo me fui y le dije, oye, para, no hagas esto. Claro, y se me lanzó al cuello a mí. Luego vino otro amigo más, bueno, se lió una pelea campal entre todos para defender a la pobre chavala.
3: Hubo pelea a raíz de que tú defendieras a la muchacha, que pobrecita no tenía culpa de nada, y tú dijiste, vaya ayuda que esta persona, y los hijos de puta te atacaron a ti encima.
7: En pocas palabras.
2: Wow.
7: Tampoco hubo puñetazo limpio, ¿eh? Fue muy empujón, insulto, pero...
3: Ya,
2: yeah. Pero,
1: sí, sí, sí. Yeah, pero... Tú desde el principio decías que aquellos hombres anaban a fer el que anaban a fer.
7: Sí, no, o sea, pero clarísimo. O
1: sea, ¿Y ellos no anaban gens borrachos, o sí que anaban?
7: Iban un poquito, pero no como la chica, que la chica también se pasó, pero claro, vieron los otros, los chavales, que estaba la pobre chica así muy perjudicada, y aprovecharon levantándole la falda y todo, y digo, pero ¿qué estás haciendo?
2: ¿Y al final cómo acabó la cosa? ¿Se lo llevaron o algo al chico? ¿O alguien llamó o alguien a la poli o algo o qué?
7: Estábamos en la fiesta que está al lado de la policía local, salieron unos cuantos y así empezaron todos, salieron corriendo y la chica se quedó hablando con los de la policía local.
2: Yeah.
7: Pero bueno, tampoco pudieron hacer nada.
2: Ya, yeah, es que nunca, Bueno, no, no diré nunca, pero muchas veces no hacen nada.
1: La policia moltes vegades no fa res.
2: Jo ho sento. Jo un cop vaig anar a denunciar els Mossos, i, sent jo menor, i la mosso me va dir que si no tenia restes d'ADN ni res de l'altre, que ella no podia fer res.
1: No podia fer res?
2: I que, espera, i sumo, i que me recomanava no denunciar
1: per
2: perquè ell me podria denunciar a mi com si jo l'estigués assetjant a ell.
3: Mare meva.
1: Per tant, no facis res, doncs.
2: Per tant, me va dir... no, bueno, no m'ho va dir, però l'únic que... Sí, bueno, res, exacte. Sí, vete
1: no
2: pa tu casa
1: res, clar.
2: I ja està. I resen perquè aquest senyor no deixi ADN damunt teu.
3: La frase típica, és tu palabra contra la suya.
2: Exacte,
3: no? Si no
2: era
3: hi ha,
2: això.
3: Si no hi ha res tangible com ADN o com cabells o el que sigui, no hi ha res a fer. És que...
1: quan, si hi ha alguna noia que estigui escoltant i li ha passat algú similar, que ha anat a la policia i li han dit no facis res o ha sortit pitjor,
3: sí.
1: Que si vol compartir amb nosaltres, que ens truqui, eh?
2: Després ho he parlat amb algun abogat i m'ha dit que hauria d'haver denunciat.
1: Yeah.
2: Clar, que si, vull dir, si tu has de denunciar i la poli te diu no ho facis, doncs pues no ho fas, no?
1: Yeah.
2: Però me van dir que el que me va dir la mosso no era així, exactament.
1: Dorian, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta història, tio.
3: Merci, rei.
2: Un besito.
1: Una abraçada, Dorian.
7: Gràcies.
1: Doncs això, també, si hi ha una noia que ha intentat anar a denunciar alguna situació i li han dit que no ho faci, o li ha sortit malament la denúncia, que si
2: expliqueu,
1: ho vol
2: compartir... Expliqueu-ho, noies.
1: Exacte. Això serà de seguida al 935456868.
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: Que toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. On doutait là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé. Celle sur qui je m'essuyais.
1: Maladie da mauvais jour. Mauvais jour.
2: Mauvais jour.
1: Mauvais jour. Maladie que vol dir malaltia. La cançó només va dient malaltia tot el rato. Ja està.
2: Sí.
1: Malaltia. Malaltia. Malaltia. Malaltia. Hola, Marta.
3: Hola,
1: guapo. Ens ha arribat un missatge a través del 699-69-69-69.
3: Sí. Ens diuen que avui es dona una visió molt negativa dels homes, però crec que cal recordar que ells també pateixen molta violència, sobretot psicològica. Afegeixen, no dic per restar importància a les dones, però cal visibilitzar aquesta realitat que també existeix. Gràcies per escoltar i per donar un espai a aquesta diversitat de realitats. Doncs totalment d'acord. A més, els homes, que els hi costa més demanar ajuda.
1: Fa com més vergonya entre els homes demanar ajuda, que estàs passant malament, no?
3: Sí, sobretot al rebre violència, perquè hi ha molt més estigma, perquè representa que tu ets el fort, tu ets el gran, tu ets el tal... I costa molt acceptar, i és que, bueno, a vegades se fan bromes, no? De
4: vull dir,
3: inclús ho veiem a les sèries, de quan una noia pega un noi, jajaja, clar, quan un noi pega una noia, ui, ui, ui, violència. Pues a veure, tot és violència.
1: I no passa res demanar ajuda, siguis home, dona, o...
3: S'ha de demanar ajuda.
2: I que ens passa sobretot que no ens adonem i que hem de parlar-ho perquè ens diguin, tio, que això també és una forma de violència.
3: Claro.
2: O sigui, també estan sent, saps?
1: Nois, nois, que són les 9!
2: Per favor,
3: bueno.
1: És hora de dormir!
5: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
6: És hora de dormir, tu marxa i abraça els llençols.
1: Va, va, va.
6: No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir, no et facis l'adormit. No. Saben que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer un on. És hora de dormir.
1: Tere, tere, tere,
3: porom, porom. Cavallista, cavallista.
1: Les 9 en punt, els nens ja no poden trucar al Flash Urban. Però ens poden escoltar. A més, avui aprendran molt.
3: Ara. Sí, nens, apreneu a no assetjar.
1: Sisplau. Si t'acabes de connectar al Flash Urban, que sàpigues que avui volem situacions de violència masclista que heu viscut sortint de festa en el món de la nit, en concerts, festes majors, festivals, parquineos, vale? Tenim el telèfon obert al 935456868. Si algú vol dir la seva versió de manera 100% anònima, no té cap problema. Ho diu i cap problema, vale?
3: Clar que sí, ens hem de treure damunt. Noies i nois, el nostre silenci és la seva protecció. Jo se lo digo eso.
2: Oh, bona frase aquesta, Marta. No l'he escoltat mai, crec.
3: Hola, regalo.
1: Hola, bona nit, qui ens truca?
7: No me cuelga, Pedro.
3: Oi, de veritat.
1: Prou. A veure, noi, una cosa, qui ets tu?
7: Jo i el Javi.
1: Javi, què et passa? Bueno, t'hem penjat perquè... A veure, Javi, tens alguna cosa a explicar?
7: Sí.
1: Què?
7: Que un dia a festa major... Ui. A Terrassa...
1: Javi, tio, pots parlar més clar, més alt? És que no s'entén res.
7: Un dia a festa major a Terrassa... Tenia una amiga... A veure, que tenia epilèpsia.
2: La teva amiga patia epilèpsia, Javi?
7: Sí, però molt poc. O sigui, i donava nadars, però molt lleus.
1: Vale, i què li va passar?
7: Bueno, pues... Que... Va caure i la gent no para de mirar, no sé què. Alguns que la van... Va tingué que anar jo, i els va tingué... Que dir, oye, què vas aquí? Que no havies vist anar en el suelo?
2: A veure, jo no m'he enterat de res.
3: Javi, que ningú la va ajudar, crec.
1: Sí, sí, però Javi, el pròxim cop que truquis, si pot ser, intentar vocalitzar una mica que la gent i els oients ho puguin escoltar bé, sisplau.
7: Jo, això, que nadie l'ajudó i ja està, que nadie... Tot l'havien en el suelo i nadie se encargó de levantar.
1: Bueno, però vas anar a tu a ajudar-lo, no? A ajudar-la. Vas anar a ajudar-la tu.
7: Ah, sí, claro, en mi amiga.
1: Molt bé, perfecte, ben fet, Javi. Vale, Javi, moltes gràcies. Que vagi bé.
2: Vinga.
1: Per favor, és impossible. Porta'm
2: aquesta. És que aquest dia et truca molt i, a veure, la iniciativa a vegades és bona, però mare meva, eh?
3: Sí, nicòstric. No és molt radiofònic, el Javi.
1: No, no. La veritat és que no.
8: 93-545-68-68.
1: Però va fer molt bé d'ajudar la seva amiga, que va caure al terra, ningú l'ajudava a aixecar, i va anar al Javi,
3: claro.
1: I ell va ajudar la seva amiga com ha de ser.
3: Si no saps què fer, pots trucar a una ambulància, no sé, actua. Sí. Sempre hi ha alguna cosa a fer.
2: Sempre hi ha alguna cosa a fer, no només mirar.
3: Clar.
1: Doncs vinga, va, tenim el 935456868 per si tens alguna experiència que malauradament hagis viscut per violència masclista en el món de la nit.
3: O que coneguis.
1: també.
3: No cal que t'hagi passat a tu.
2: Està molt bé perquè ens ho pots explicar de forma lliure i no has de dir el teu nom. Recordem que pot ser anònima la trucada.
1: Hola. Hola.
3: Hola.
1: T'ha penjat?
2: Pues no. Era el Javi.
1: El Javi està enfadat amb nosaltres.
2: Despechao, eh?
3: Sí.
1: Per favor.
3: La gent no sap gestionar el rebuig. No, us apreneu.
1: Hola. Sisplau. Hola.
2: Oh,
1: una cosa, els que truqueu i pengeu, ens podeu deixar treballar, sisplau.
3: Va, que estem fent un programa serio. Oh,
1: hola.
7: Puto vacilón.
2: Home, no.
1: Una
2: Javi,
1: cosa, va. Javi.
3: Para.
2: La trucada,
1: Javi, tio, una cosa. Hola.
2: Hola, bones.
1: Vale, perfecte, pues res. Anem a escoltar una cançó. Vinga.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: diu Loco Loco, és el Gordo.
1: Que ochentera, no?
0: Eh?
2: Sí.
1: És molt Locomia.
2: És la polla, la cançó. Disco dels 80, tens raó, eh?
0: Anem a Sant Manat, que hi ha la Montse. Hola, Montse!
1: Hola!
3: Hola, què tal?
0: Com estàs, Montse?
2: Montse, que hi de nuevo.
3: Amb la meva neboda, que m'ha liat per trucar.
0: Però la teva neboda sap que tens alguna història important o interessant per explicar-nos avui al Flash Urban, Montse.
3: Bueno, es que soc infermera i històries, pues, bastantes.
1: Mm-hmm. A ver, explica'ns, algo que t'hagi xocat o impactat.
3: Doncs, bueno, al principi que vaig estar treballant, i la meva companya, primer dia de treball en residència...
1: Sí.
2: Què? Perdona, pots repetir? Que no t'hem entès molt bé.
3: Dic que estava fent una cura. Vale. No sé si hi ha cobertura.
0: Sí, bueno, una miqueta, sí, intenta.

0: estava bé.
1: Ah, bueno.
2: Bueno, algo es algo.
1: I per què cantava això la senyora? I per què cantava això? Per què cantava això la senyora?
0: Bueno, perquè una senyora amb demència i clar. Però anècdotes moltes així de... De pisar-te a riure perquè, vamos...
3: Clar, però realment no és violència... Bueno, és violència masclista, no? No,
2: no
3: seria
2: no, violència masclista. Masclista.
1: No, perquè és una dona, no?
3: És violència feminista.
1: Ah,
3: és violència feminista.
2: No, és una senyora amb demència.
0: Jo he preguntat...
3: De mente senil. Però no t'ha passat...
0: Hem trucat perquè la meva boda m'ha passat la trucada. Dic, de què va el tema?
2: Ah, ja, vale, ja avui...
0: Diu, m'ha dit, de lo que tu vulguis.
1: No,
0: I
1: bueno,
0: la madre que te parió.
3: Més o menys ha coincidit, però clar.
1: Avui estem buscant situacions de violència masclista. Però tu, com a infermera, no has sigut algun pacient, alguna pacient...
3: Un viejo verde, no?
1: Sí, que hagi viscut algú així.
2: O algun superior a l'hospital, que també n'hi ha molts.
3: Algun doctor.
0: Bueno, més que res, sí, potser violència masclista, que et tractin... gent que ja potser ja tenen una mica de demència, però que han sigut amb la seva personalitat bastant misògens, saps? Llavors sí que es nota. La manera de tractar-te a tu i a un company, saps?
1: Que per molta demència i malament que estiguin, hi ha algú en el fons que no...
0: Sí, bueno, perquè dintre de les demències sempre està la personalitat també de cada persona, la història de vida. I clar, ja ho veus. Pot ser una demencia agresiva o tal. Pero vamos, quería matar a mi sobrina porque me ha dicho de cualquier tema. Yo quedaba aquí...
2: No, que está muy bien, está muy bien, Montse.
3: Bueno, tú has inventado el tema, pero ha encaixat més o menys, ¿no?
1: Home,
3: dins del que cap...
0: Ah, no, sí. Almenys... I, bueno, i veure el diferent tracte d'un company o una companya.
1: Ah, sí?
0: O sigui, familiars i coses així, que les dones és com que tenen més... com que s'atreveixen més a dir-ho d'una manera més, com més agressiva, i a un company per ser un noi, pues com que es tallen més.
2: Vaja.
0: A dir-ho d'una manera més... Vaja.
1: Perquè tu, pel que estàs explicant, sols tractar més amb gent gran, no?
0: Seria. No, no, jo estic parlant de tema dels familiars, quan tractes amb alguns familiars.
1: Sí, però el que tu treballes, infermera...
0: Hi ha famílies que són un amor, però de vegades trobes amb familiars... Pues que, clar, molts estan frustrats o han tingut històries de vida xungues. Llavors, clar,
1: yeah.
0: Hi ha de tot.
1: Molt bé. Gràcies, Montse. Que vagi bé.
3: Vinga, Montse.
2: A la neboda, també.
3: Adéu, adéu.
1: Adéu, guapa. Avui encara no hem fet cap broma telefònica. Què és això?
3: Han demanat un parell,
1: Ah, sí?
3: Sí, sí. O sigui que de seguida, si voleu, podem fer alguna.
1: Si voleu demanar una, podeu enviar un WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Per cert, Marta.
2: Digue'm.
1: Fa molt que no truques a un restaurant xino,
3: És veritat.
2: I ni falta que fa que truqui, no?
1: Bueno, bueno.
2: Per què un restaurant xino?
1: Bueno, doncs un restaurant... Quin restaurant t'agradaria trucar avui?
2: No sé, un que me quedi lluny, que no hi hagi d'anar mai.
1: Vale, perfecte.
2: Perquè m'escupiran al menjar.
1: No, home, no.
2: I a mi sol m'agrada que m'escupin a la boca, no al
1: menjar. Per favor, Marta!
3: Déu-n'hi-do!
1: Dios, vas forta,
2: És que... Sí. Sí. No donaré més explicacions.
1: Ah, vale,
2: vai forta.
1: Hola? Hola?
3: Ei!
2: Hello!
3: Mira, si no parles i truques tota l'estona, em cabrejaré al final. Qui collons ets?
1: És el...
5: Martín Poal.
3: Oh, que pesau, hijo de...
1: Vaya imbècil aquest,
2: Martín Poal.
1: Hola? Hola?
6: Ja t'escupo jo en la boca.
1: Ai, per favor!
2: Però podeu parar!
1: Què acaba de dir?
3: Ha dit, ja t'escupo jo la boca.
1: Per favor, Javi!
2: No,
3: almenys està pensant amb la Marta.
1: Bueno, però avui... És que clar, Javi...
3: T'ho imagina't un lapó d'aquest a la teva boca.
2: Això és violència masclista.
1: Home, sí.
2: Perquè jo no li he donat el meu consentiment.
1: Molt bé!
2: Me faci aquest comentari a la ràdio.
3: Fatal. Fatal, no? Clar, mira, això és un exemple de violència masclista. Verbal.
1: Jo la boca, per favor.
3: Ah, la Marta, t'escupo a la boca.
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: un buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau. Bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, conyo?
2: Digues lo que és, tia.
4: És un nom.
2: Sí, però el nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català Blau, azul, en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Es al Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora, pero si se llora, que nunca se entere, ¿vale?
1: Es un temón tan temona que esta cançó.
2: ¿Así? ¿Así? ¿Te agrada eso? Vaya gustos, hija.
1: A ver.
0: No, a mí me encanta.
1: M'agrada la cançó.
0: A mí al Manuel Turizo.
1: També.
2: Ah. A mí vosaltres m'agradeu.
1: Oh. Oh.
0: Pilotes. Va, que marxem de vacances. Va, avui, Marta, de què parlem? Va.
1: Avui volem que la gent ens expliqui experiències de violència masclista en context de festa, en concerts, festes majors, festivals, mm-hmm, discoteques, parquineos, el que sigui.
2: La seva veritat, que ens truqui, que ens digui el seu testimoni o d'alguna persona propera que estigués al costat o alguna cosa així de violència, claro, masclista.
0: I si algú no vol dir el seu nom i vol fer-ho de manera 100% anònima, no passa res, eh?
1: Clar, faltaria més.
0: Ja. Vinga, va.
3: 93-545-6868.
0: Allò que heu sortit de festa, un concert, festa major, parquineo, un festival, i heu viscut o heu vist una situació de violència masclista, a veure què ens podeu explicar.
2: Sí.
0: Ens ha trucat algú, ens acaba de penjar. Vaja!
2: No, no, parat!
0: No!
2: És suficient.
1: Va, que estan sortint coses molt xules, fa no res.
2: Home, realment està sent un programa, avui. És una... és molt interessant per aprendre.
1: És important donar visibilitat a tot això, perquè, a més, passa molt més del que creiem.
2: Tens tota la raó, Marta.
1: Sí, mm-hmm, és molt... Les estadístiques a mi me fan por.
0: Sí, les estadístiques, per cert, com estan?
1: A veure, jo sé que una de cada quatre noies ha patit violència sexual.
0: Dios!
1: De violència de gènere no m'ho sé, però bueno... si no totes, quasi totes.
2: Por ahí van los tiros.
1: Vull dir, me sembla que l'edat mitja de que te comencin a fer acoso callejero eren els 13 o així.
0: 13?
1: 13, 14, por ahí.
0: Dios,
1: clar, fa, tio,
0: fa molt de por quan
1: ets molt menor. O sigui, ets molt petita.
0: Bueno, ets un nen, ets una nena,
2: però
0: saps?
2: Això, clar, per part de gent major d'edat, que li fan a nenes de 13 o també de mateixa...
1: Ah, no sé. Acoso callejero, vale. No tinc ni idea. També pot ser entre menors. Mm. Però, tio, en plan... Para, sí, sisplau.
0: Si vols participar, tens el telèfon obert ara mateix, no hi ha ningú al telèfon, per tant, passaries directament en directe.
3: 93-545-6868.
1: Clar, també ens poden trucar nois explicant coses.
0: També,
2: exacte.
0: Hola, bona nit.
1: Hola.
0: Hola. Ai, aquests que pengeu, de veritat, que estem intentant fer-ho bé, saps?
2: Va, si truqueu no pengeu, i sobretot tema mans lliures, que moltes vegades se us penja sol perquè truqueu raro, truqueu des del mòbil, si pot ser, vale? I sempre baixant el volum de la ràdio, ok?
1: Perquè truqueu raro.
2: Sí, és veritat.
0: Vinga, 935456868, hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
2: Hola.
4: Eva, volia parlar amb tu, el meu germà, però li fa vergonya.
0: Ah,
5: no,
0: bueno.
5: Guapa, que és la meva germana, eh? No te passis.
4: Hola, buenas.
1: Bueno, a veure, no,
0: a veure, dient guapos
1: fent
0: i guapes a tot Déu, saps? Sí. No perquè sigui la teva germana, la Eva, saps?
2: Vaya tóxico, relax, hermano, eh?
0: Per favor. Bueno, Eva, quina història tens per explicar-nos?
4: Bueno, el meu germà tenia una.
1: A veure, germà.
5: No, ninguna. Havíeu dit que eren experiències de festa, no?
0: Sí.
1: Bueno, però de violència festa... masclista, sí. Què explicaràs, tu?
5: Ah, bueno, violència... Home, això ja és un tema seriu, jo crec.
2: Pues això...
1: Ah, pues venga, explica, sí, un tema serio.
5: Bueno, t'explico. L'altre dia vaig anar al Tramuntana Fest, l'any passat, no? I vaig pillar un par de poppers de l'Aaron, del taxista, no?
1: Que, a veure...
0: El que hem trucat abans.
1: No estiguis
2: però, tio, no feu... Sí, sisplau, una cosa, no feu bromes, hòstia. Estem parlant d'un tema seriós perquè responeu. Collons, mira, i a sobre es caguen.
0: Vaya imbècil.
1: Sí, que covards. Estem donant visibilitat a un tema important.
2: No, va, home, no, i sigueu més responsables que això. Ja a tots, som els primers que fem broma de tot, però, joder, avui és un programa... A més, entretingut, però seriós, coño.
0: La broma ja l'hem fet, la de l'Aaron, ja està.
1: Clar, ja està, ja passó.
2: Prou ja de recrear-nos amb el passat.
0: Bueno, anem a escoltar... Ah, no, tinc una trucada.
2: A veure.
0: Hola.
2: A favor.
0: Hola.
2: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
6: Laura.
0: Laura, des d'on ens truques?
6: De Sala de Selva.
0: Molt bé. Laura, pots baixar el volum de la ràdio, sisplau?
2: Cosa que hem dit fa un minut, Laura.
0: Vale, Laura, quina història tens per explicar-nos?
6: Però qualsevol història.
0: Bueno, dintre del món de la nit, que hi hagi una violència masclista pel mig.
2: Exacte. Ja sigui teva o de les teves amigues o alguna cosa així.
0: Vinga, Laura, tu pots, carinyo.
2: Confiem molt en tu i
1: Laura,
2: la teva història.
1: Laura, segur que algú coneixes que li ha passat algo.
0: Laura...
6: La típica que passa pel teu bastó i t'agafa com no t'han d'agafar.
0: I com t'agafen, Laura?
6: Per la cintura, o pels pits, o per el cul...
1: Sí, això dona una mica... Perquè sembla que no... O sigui, és com a molt subtil. Quan estàs allà al meollo de molta gent...
6: Ah.
1: I un tio passa... Bueno, tia també, imagino, no? Però passa per darrere teu. I, no, o sigui, tio, jo, o sigui, jo quan estic, quan amb les meves amigues dic puti vuelta i vaig passant entre la gent, no, no toco a la gent.
2: Clar.
1: Saps? En plan, no els agafo, les meves mans estan a dalt, saps?
2: Amb els cubates moltes vegades.
1: Amb els cubates o agafant-me la maneta amb l'amiga per no perdre-la. Però per què els tios tenen la puta mania de tocar-te? O sigui, amb la mà, saps? Vull dir,
2: vale.
1: És veritat.
2: O sigui, a vegades us passa a les noies això, que passa un tio per darrere i fa la típica d'apartar-vos com per passar, però
1: sí,
2: el
1: però
2: tema és que us toca en
1: mà,
2: zones
1: no?
2: delicades.
0: Deixem parlar a la Marta, a la Laura, que ha trucat.
1: Ai, perdó, Laura.
0: Laura, què t'ha passat a tu quan has sortit de festa i t'han tocat?
7: Tal qual, el que heu dit vosaltres, que t'aparten perquè volen passar, però t'ho podrien dir en vez d'agafar-te.
1: Total.
0: Vale, que tu estàs allà amb els cubates i que passen per darrere teu i te toquen el cul, per exemple.
7: Exacte.
2: I no demanen permís, que és el que s'hauria de fer, diu la Laura.
1: Sí.
0: I tu has reaccionat? Però...
7: Podeu posar una
0: música? Doncs, vale, sí, que clar, bueno, en fi. Gràcies, Laura, que vagi bé.
2: Adéu, Laura.
0: Una música posarem.
2: Sí, això de la gent de veritat, a vegades.
0: No, sí, és... hi ha dies que estan allà, bueno, en fi.
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868. Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69.

0: Así el diluvio, es el Rau Alejandro. El Rauleto. Yeah. Sola. 10 minuts i les 10. I tenim el WhatsApp obert.
1: 93 545 68 68.
0: Si algú vol participar per WhatsApp, que li fa vergonya perquè no vol passar per al directe, pues també ho pot fer-ho,
2: Sí, ja sabeu quin és el nostre número, 699-69-69-69, via text, escrit, o si no, via àudio, que ens agrada molt més, així connectem també més amb les persones.
3: Exacte. Claro, y que ningú s'entén, perquè a vegades a mi la gent me diu, no, és que, i si me reconeixen? No te reconeixerà ningú, en
2: no,
3: plan,
2: no.
3: Relax.
2: No te preocupis, home, sisplau.
3: No sé res.
0: I si vols passar en directe...
1: 93-545-68-68.
0: Ens truques a través del 935-45-68-68, avui que estem escoltant aquestes situacions de violència masclista en moments de nit, en concerts, sí, festes majors, parquineus, festivals...
2: Exacte.
3: Sí, i ara estàvem parlant fora de micros, en el que truqué algú, de la importància també de responsabilitzar-nos dels nostres actes. Mm-hmm. Sí. Un cop ens n'adonem de lo que hem fet. Gràcies.
0: Molt bé.
2: Ben dit.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola,
4: bona
0: com et dius?
4: Bona nit. Jo me llamo Alejandro.
0: Alejandro, baixa el volum de la ràdio, sisplau.
2: Per favor.
0: Alejandro.
3: Quina energia.
0: Sordo,
4: A ver, que os quería llamar y mi mujer no querida.
0: A ver, ¿por qué? ¿Qué le pasa a la teva mujer?
4: Que me gastáis mucho.
3: ¿Qué?
4: Dice que cobráis mucho.
0: Que cobramos mucho. Pues se equivoca molt, La verdad es que se equivoca molt.
4: Bueno. Venga, va, ¿qué quieres? ¿Os cuento algo o no?
0: Sisplau.
4: ¿Qué quieres que te cuente?
2: Oh, però una cosa, portem tot el programa dient el que hem de parlar avui, temes de violència masclista que hagueu percebut o vist en un esdeveniment nocturn, com ara un concert o algo. Venga, espera.
4: Yo no soy de salir de fiesta, yo sí que te cuento un chiste.
3: No, chiste. Alejandro, no, cariño.
0: Alejandro, tío, no te enteras de res, guapo. Y mira que tenías la radio alta, Mira, no te enterabas de res,
2: Estás amb la teva, dona.
4: Bueno, yo, mira, yo no quiero contar nada. Yo un saludo desde San Feliu de Guíxols, Girona, Costa Brava.
2: Vale, para espera, Alejandro, ¿pero estás con tu mujer ahora o no?
4: Claro, sí, la Andrea. Habla,
2: pásala,
4: Andrea.
2: Pásala, Andrea.
3: Hola, Andrea, cariño.
4: Andrea, habla. Tiene vergüenza, la Andrea.
0: Andrea, té vergonya.
3: Mare no m'extranyi. Pobre Andrea.
0: Jo, si estigués al teu costat, Alejandro, també tindria vergonya, la veritat.
2: Opa, imagina't anar al súper a comprar un pan de pipes amb aquest. Quina vergonya, macho.
0: Abans em moro.
2: Déu-n'hi-do.
0: Per favor.
4: Bueno, va.
3: Alejandro, tens fills?
4: Sí, tengo, sí. Quants en tens? Tengo uno y otro en camino.
0: Oh, tens un fill en camino.
3: I quants anys tenen? Ah, bueno, un en camino y el altre, quants anys té?
4: Uno tiene 2 años y, otro, y la otra está en camino.
3: Ah,
0: es,
3: vale.
0: Es nena, la que ve en camino.
4: Ojalá Dios te escuche. Ojalá Dios te escuche.
0: Ah, no ho saps, encara, si és nena o nena.
4: Aún no.
0: Vale.
4: No, aún no.
0: Quins noms tens pensats? A veure, Alejandro.
4: Si és nena, Briana, i si és nen, l'estem pensant.
2: Ah, ja, l'estem pensant, m'agrada aquest nom.
3: Alejandro.
0: Ja sé, gràcies.
3: Que cunyao. Jo t'estimo, però ets un cunyau.
2: No li diguis això a l'Alejandro.
3: No, també.
4: Alejandro... No diguis això, que la meva... que mi mujer se pone celosa.
0: Ai, per favor. Molt bé, Alejandro, que vagi bé, tio. Ja pots pujar el volum de la ràdio, va.
2: Adéu.
0: Hola, qui ens truca?
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Em dic Sílvia.
0: Sílvia, des d'on ens truques?
5: Des de Mollet.
0: Que bé, una trucada...
2: Seriosa, eh?
0: Sí, amb ganes, està parlant.
3: Sí, Sílvia. Sí,
2: se la veu normal.
0: Sílvia, quina història tens per explicar-nos, guapa?
5: Doncs, bueno, jo anava a dir el que ha dit també una altra dona, que és això de que et toquen el cul sense venir a compte, però ja només quan volen passar, sinó per la cara, a vegades t'agafen el cul.
3: De gratis.
5: Que també passa. I després també quan volen lligar amb tu i els dius que no vols, fins que no s'ho viu, a la meva experiència, fins que no s'ho ha dit un noi dels meus amics o el que sigui, com que és el meu nòvio, que no vull o alguna cosa, no em fan cas.
0: Yeah.
3: Sí, és com que a un altre home el respecten, però a les dones així de normal no.
5: Exacte.
3: Has de ser propietat d'un home, com abans, que eres propietat o del pare o del marit, per a que parin.
5: Sí.
3: Pues sí, això no.
0: I tu has hagut d'utilitzar amics teus per fer veure que eren els teus nòvios perquè paressin de voler lligar amb tu.
5: Sí, o ja no que es fessin passar pel meu nòvio, però... sinó que ells diguessin que no vull, que no vol, tal, i ja els hi feien cas a ells i no a mi.
0: Sí, ells han hagut de dir que no t'hi liguis amb ella perquè no vol.
5: Sí.
3: És molt, o sigui, causa molta impotència, això. Gent, però, és que, total. Sílvia, tu per què creus que són així? Què els passa? Què els falta a la vida perquè siguin tan plastes?
5: Un hervor.
3: Un hervor.
5: No sé.
2: Bueno, no, sí, hi ha gent per tot, això està clar, o sigui que... al final,
5: sí.
2: Bueno.
0: Molt bé, Sílvia, doncs moltes gràcies per la teva visió. Que sigui guapa.
3: Un besito.
0: Una abraçada, que vagi bé. Pues sí, es confirma això que ha dit la Sílvia, eh?
3: Sí, és que una cosa, o sigui, quan pensem en violència, molts cops ens ve al cap un marit pegant a la seva dona i deixant-li blaus, i no, vull dir, totes les persones, jo m'incloc, podem ser partícips d'una agressió, d'un episodi de violència. Mm-hmm. Vull dir, a vegades són coses petites que es van normalitzant, i això, per exemple, el com te dirigeixes amb un home i com te dirigeixes amb una dona, que hi hagi aquestes diferències, ja és un episodi de violència. Però fem una mica d'autocrítica, que no passa, vull dir, si ho he fet en un passat i ara faig autocrítica, aprenc i no ho torno a fer, està molt bé, és el que hauria de ser.
2: Jo crec que un exercici que haurien de fer molts tios, i m'incloc també, no hauria de ser així, aquest exercici, però és en plan, et molaria que li fessin a la teva germana petita,
3: o filla.
2: O si mare. Si la resposta és no, col·legui, no ho facis
0: ja
2: tu tampoc.
0: Fet.
2: Ja ho tens fet, ja tens la resposta de si està bé o malament, així de clar.
3: A mi això em va passar en una discoteca, me va vindre un senyor molt gran,
2: vale.
3: El típic borratxo que se te fica a parlar a 5 mil·límetres de la cara, i jo estava com, tio, que puto asco. I se va ficar a parlar, me va dir que tenia una filla que es deia Iris.
2: Bon nom.
3: Això va passar a Reus, vale? O sigui, senyor, si m'estàs escoltant, pues, sí, encara me'n recordo de tu.
0: Dios.
3: I sí, no, va arribar un punt en el que se va passar tant, o sigui, se va ficar tan a prop meu que me vaig ficar a cridar i me van haver de separar d'ell. Vull dir, jo no l'anava a pegar, eh?
0: Vale.
3: Però llavors el tio ja se va com a xanta. I vale. El vaig començar a cridar, a dir-li, a tu t'agradaria que un tio, que un senyor de 40, 50 anys, li fes això a la Iris? I ell, home, no. I jo, pues llavors per què ho has de fer a mi? I ell, ai, no sé què, i se va com a cagar. I va vindre la meva amiga i un amic meu. Marta, va, tranquil·la. I jo, no, tranquil·la, no me doni la gana, no sé què.
2: Ben dit, molt bé.
3: És que me va calentar els ovaris.
0: Doncs això és el que fem avui a través del Flash Urban. A partir de les 10, si us sembla.
3: A ver, què?
0: Ja que tenim a l'Alejandro, que té un fill en camino.
2: Vale.
3: Què li farem a l'Alejandro?
0: I no té un nom pel seu fill. Li buscarem un nom.
3: Li buscarem un fill.
0: No, un nom.
2: Si és niño, Temu. Si és niña, Amazon.
0: Vinga, de una. Quin nom li posem al fill de l'Alejandro? Què us sembla?
2: És bona pregunta, sí, la veritat.
0: Sí,
2: és
0: no?
2: Que està bé.
0: A partir de les 10. Vinga. Anem a buscar noms de nens i de nenes també. Perquè clar, que potser és una nena, clar.
2: Sí. Si era nena, deia que Briana, però a mi no m'acaba de convèncer.
0: No,
2: eh?
0: Hem de posar un altre nom.
3: Hi ha gent que se riurà de mi, però jo soc partidària de ficar un nom neutre.
0: Bueno, doncs pues que voti la gent. Que la perquè gent digui noms de nois com, i noies.
2: Clar, com per exemple...
0: Per al fill d'Alejandro.
2: Àlex, clar, Àlex
3: Adri.
2: Està bé.
0: Nil, Jan...
3: Són neutres, això?
2: No, perquè Jan té Jana.
0: Vale.
3: El que sigui, vale, sí.
0: Vale, doncs vinga.
1: 93, 545, 68, 68.
0: Si tinguéssiu un fill, com l'Alejandro que té en camí, quin nom li posem, vale? De nen i de nena. Us sembla bé?
2: Ojo Max, m'agrada.
0: Dios.
1: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 10.

0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt de la nit, això és el Flash Urban a Flash FM. I ara busquem noms de nois i noies. Si avui tinguéssiu un fill o una filla, quin nom li posaríeu?
2: Nois de per... Ai, nois, molt bé. Noms de persones, en general.
3: Exacte, això és per qui s'acabi de connectar, és per l'Alejandro, un oient que ens ha trucat abans i que està esperant una criatura i que vol saber un nom interessant per ella o per ell.
2: Alejandro.
1: Doncs va, anem a fer votacions dels millors noms, si ara mateix fóssiu pares.
3: Vamos.
1: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
5: Ei, bona nit.
1: Hola, com et dius?
3: La cabra.
4: Marçal.
1: Marçal.
3: Marçal.
2: Una pregunta, pot ser una mica, no me surt la paraula, inculta. Marçal, com s'escriu? Amb ser trencada o amb S?
1: Amb ser trencada, no? Home,
4: amb ser trencada.
2: Ah, vale. Sí. Ho sabia, vale, gràcies.
3: Déu-n'hi-do, pots tenir la ESO, Marta.
2: Ja, no, no, és que conec a un home que es diu Marçal i a vegades quan li escriu per WhatsApp mai li dic pel seu nom perquè no sé com s'escriu.
1: Pues és amb ser trencada.
2: Gràcies, gràcies.
3: Marçal.
1: De res, Marta.
4: Hi ha un ex de la casa Flash, el Marçal Ventura,
1: sí,
4: que es va posar en mesa per, com és, més comercial.
1: Més internacional.
4: I, ah, clar. Sí, perquè la ser trencada no...
3: No existeix el diccionari
4: de Catalunya coreano. Ja no existeix.
2: Per si hi havia noietes com jo que no tenien ni puta idea. Vale?
1: Bueno, Marçal, anem al tema. Si ara fossis pare, nom de noi i nom de noia, a veure.
4: De nen, Mateu.
1: Mateu.
3: Mateu.
4: Mateu.
2: Com el de la Bíblia.
4: Sí, Mateu.
2: Com el profeta, Mateu, claro.
3: Molt bé, quina cultura tens, Marta.
2: És que jo anava a un col·le de monges i miro com he sortit.
1: Jo de mossens i miro com he sortit. Clar, sí, clar, mira.
2: Divertido.
1: Sí. La sexòloga i el maricón.
3: Mateu, i si és de tia, què? Matea?
4: Mateula.
1: Mateu... Hola! No,
2: és un nom de veritat?
1: No.
3: Mateu la... com l'àrbitre.
1: No, era la broma, no? Era la broma.
4: Era una mica un xist, sí, sí. Vale, no, vale, mira, avui, vale, escoltant Flash al migdia,
3: sí,
4: pues, normalment ho fa la noia, que no me'n recordo com es diu.
1: La Clàudia.
4: Però deu estar... Sí, exacte, la Clàudia.
1: Sí,
3: està...
4: L'Armand,
3: sí,
4: Maravalle, no?
1: Sí, sí.
3: Està,
1: sí,
3: l'Armand Maravalle.
1: És el nou locutor,
4: hòstia,
1: de Flash.
4: Doncs m'ha agradat molt el nom i... Si tornés a ser pare, li posaria Armand.
1: Armand, doncs.
3: Va. Armand és un bon nom. No sé l'etimologia ni res. Suposo que és mig medieval, no? Una mica. Armand, sí, és com Laureà.
1: L'únic Armand que conec és el de Flash.
3: El de Flash, sí, sí,
1: sí. La veritat.
3: Deu ser medieval o alguna cosa així, segur.
1: No sé, sí.
4: Sí, però ha de quedar bé algun nom, també.
2: Has dit que tens un bebè, eh?
4: No, tinc dos nens. Tinc dos nens.
2: Ah. Vale. I com se diuen?
3: Marçal i Ventura. Yep.
2: Com es diuen els teus nens?
4: Nil i Martí.
1: Nil i Martí.

0: Ah, sí. Són bonics.
1: Però ara al tercer li posaries Armand.
0: Armand.
2: Armand. Armand. Sí, sí, és que sona, hòstia, sona potent. Sí, Armand. Sí.
3: Clar, Armand. Que esmorza calçots, eh?
4: Sí,
3: Armand. Hola, Armand. Soc Armand. Sí, sí, sí. A mi les meves mongetes.
1: A més, amb l'Armand és de veu greu.
3: De veu greu.
1: Armand, saps?
3: I a més, l'Armand, la gent no ho sap perquè és ràdio, però l'Armand fa com quasi 2 metres, eh?
1: Sí, és altíssim, l'Armand. Altíssim.
3: Podria ser jugador de balonmano.
1: I escolta, i si fos una nena, quin nom li posaries? Eh?
3: Ui.
0: Què?
2: Martina.
0: Que bonic, és molt bonic.
1: Martina.
2: Sí, perquè sempre hem volgut Martina i han sortit net,
3: doncs mira. Clar, tenir un Martí i Martina, a mi és una mica raro, no? Tenir un fill Martí i filla Martina.
0: Jo al meu fill li voldria ficar Martí, serien Marta i Martí. O Marta i Martina, sí.
1: Pitjors coses he vist, eh? També t'ho dic, eh?
3: Sí. Tranques i barranques, no?
1: Sí, exacte. Molt bé, moltes gràcies, Marçal.
3: Adéu.
1: Salut. Adéu, maco, que vagi bé.
0: Un nom horrible és Angústies.
1: Angústies.
3: És de monja, no?
0: És de la Casa Bernarda Alba, Angústies. Però crec que totes les filles es deien rotllo, crec, Soledad, Angústies, Dolores.
1: És que imagina't dir Dolores,
3: sí,
1: saps?
3: És molt de iaia Conxita, per Dolores. Però Dolors en català és més subtil, no?
1: Bueno, però oi, quin dolor, Dolors, saps?
3: Dolors. Ah, sí, Dolors.
0: No, un besito a la Dolors del Guaire. La amo.
1: I és la Dolors del Guaire?
0: És la mare d'una de les més millors amigues.
3: Ah, vale. Ah, pensava que era una ex o algo així. Com ara estàs modo bollera, dic, no sé.
0: Ja, ara estic en modo...
1: Si tinguessis ara mateix un fill o una filla, quin nom li posaries, va?
5: 93 545 68 68.
1: Heu de dir noms a nois i noms a noies, vale? Si tinguéssiu ara mateix un fill o una filla.
3: Vinga, anem a jugar a Alejandro, que serà pare.
1: Clar, és que tenim un oient que serà pare. Què deies?
0: Que com li ficaríeu vosaltres?
1: Jo, Òscar.
0: Òscar?
3: Està guai, Òscar, està bé.
1: Sí.
0: És nom de fuckboy.
1: Yes.
3: Òscar. Com el Miquel, saps o no? Aniria els dos pel carrer vacilant. Soy l'Òscar.
1: Va, que arriba el Quevedo, la graciosa.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: Omar Courts, això es diu Coco.
1: Ai, és molt xula aquesta cançó.
0: T'agrada la cançó del
1: Mare,
0: Coco?
1: M'agrada
0: moltíssim. Més de Coco o de Coca?
1: Jo a la meva gosseta li volia ficar Coco, com Coco Chanel.
0: Ah, molt
2: Mare
0: bé.
2: Meva, vaya pija, eh?
0: És que justament avui estem buscant, noms, per això ho has dit, no?, per enganxar-ho.
1: Sí, molt, sí, molt bé.
0: Si ara mateix tinguéssiu un fill o una filla, quin nom li posaríeu? Vinga. Hola, bona nit. Hola.
1: Hello. Hey.
2: Hola.
0: No?
1: Oliwis.
2: No pot dir-li.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Patricia.
0: La Patri.
2: El diari de Patricia.
3: Sí.
0: Patricia. Des d'on ens truques, Patricia? Sí.
3: Des de Barcelona.
0: Molt bé. Si tinguessis un fill, noi, quin nom li posaries?
3: Ares.
0: Ares.
1: Ai, que maco. Sí, és neutre, aquest. Sí. Pot ser de noi, sí, i de noia.
2: Ares pot ser de una, no?
1: És que, en veritat, Ares és un déu.
0: És que jo conec una noia, però es diu Ares.
2: Sí. Ares és... Ares sí. Teixidor, no? També és una...
0: També.
2: Periodista,
0: també.
2: Pot ser. És, sí.
0: Vale. I si fos noia, també seria Ares o seria un altre nom?
3: No. Jo tinc dos nenes i la gran es diu Minerva.
0: Minerva.
1: Oh, que maco.
2: O sigui, tu vas molt per la tema de divinitats, eh?

0: Sí, m'encanta.
1: Mitologia, mm-hmm. Són noms mitològics. I
2: l'altra nena com es diu?
0: I la petita es diu Iris.
3: Iris.
2: Ai, molt bé.
3: I una pregunta, per què si és noia no li pots posar Ares, però si és noi sí que li pots posar Ares? Tens alguna mania per algú?
0: No, perquè tenia molt clar que la primera volia Minerva. És un nom que m'ha agradat des de ben petita i ho tenia clar.
3: Vale.
0: I el segon nom m'agrada Ares, però ja el meu marit preferia que fos de nena, de nena. Però a mi és igual.
3: I ara si tinguessis una tercera filla, li diries Ares?
0: Jo intentaria que sí.
3: Vale.
0: Intentaré convèncer el meu marit que sí, perquè és un nom que m'encanta, és mm-hmm. molt potent.
2: Clar, és que ja que ha portat un espermatozoide, li hem de donar un ratet de fama, de que pugui fer veure que sí.
3: Com t'agrada matxacar, eh?
2: Jo?
3: Tu,
2: jo és que vull ser mare soltera precisament per això.
1: Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Oye, pues Minerva m'agrada molt, he de dir, eh?
2: És molt bonic.
3: És molt maco.
2: M'agrada, m'agrada.
1: És la deessa de la casa, pot ser o no?
0: És de la guerra i de la sabidoria.
2: Ah, bueno, Ares també era el déu de la guerra, no?
1: Sí.
0: Sí, per això. Ares i Minerva.
2: Molt bé, molt bé. T'han sortit guerreros?
0: Hola, hola.
2: Guerreres?
0: Sí.
2: Sí?
3: Vaya guerreras sí. que tens, eh?
2: Molt bé, molt bé.
1: Les xiques són guerreres.
0: A mi m'agrada que creixin noies, que siguin fortes i que es puguin defendre soles.
2: Molt bé. I la gent que tingui nens, ensenyeu a que no toquin els ovaris.
3: Per favor.
0: Exactament.
2: Així no s'han de protegir les nens.
3: Sí. Moltes gràcies, Are.
1: Adéu, Are.
3: Ai, no, Patrícia,
1: no,
3: perdó.
1: No, és que
3: Patrícia.
1: Jo vull agrair a la seva filla, la Patrícia me la pela.
3: Però la filla no existeix, encara que sigui Ares, saps?
1: Arribarà aviat.
2: Arribarà.
3: Hola, bona nit.
4: Hola,
3: com et dius?
4: Vanessa.
3: Des d'on es truques, Vanessa?
4: De Caldes.
3: De Caldes, molt bé.
1: Vaya Caldes.
3: Vale, nom de nen, si tinguessis un fill.
4: El meu fill es diu Odín.
3: Odín.
1: Oye, como el dios nórdico, ¿eh? Mare meva.
2: Ah, yo he pensado como al póker, Odín.
1: No, Odín.
3: Odín,
1: Odín es noruec, ¿no, el nom?
4: Sí, es el déu de la sabiduría.
3: Ah, molt bé. Esteu molt originals, ¿eh? Perquè jo seria Marta, Pau, Joan, saps?
1: Sí,
3: Pere,
1: sí, no.
3: Saps?
1: La gent tira de tema d'història, sí, per dir als nens.
3: I nom de nena? Vanessa?
4: I la meva nena es diu Nayara.
3: Nayara, molt bé.
1: Nayara és més normal, no, Nayara? És més estàndard.
2: A mi me recorda la d'OT. No ho sé, no en conec a cap.
3: Hi ha una Nayara
2: sí,
3: OT.
2: No?
1: És la que va guanyar fa 2 o 3 anys,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, que sí, tenia un Audi.
3: Collons, eh? Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Vanessa.
1: Vinga.
4: A vosaltres.
3: Adéu. Va, de seguida més noms de nens i nenes, si tinguéssiu un fill o una filla.
5: Envia'ns un WhatsApp. 6, 9...

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: ¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino pa' bailar, no pa' una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero andar.

0: una miqueta d'electrònica de les mans del Hagel. Moving to the sun.
1: Era tecno, no, bro? Mare meva. Jo vull rooftop, ella.
0: Ah, sí?
1: Va, clar.
0: Dios.
2: Truca'ns ara.
0: Va, va, va.
2: 93-545-68-68.
0: Avui estem buscant noms de noi, noms de noia, si ara mateix tinguéssiu un fill o una filla, vale?
1: Exacte.
3: Vinga.
0: A veure quin nom li posaríeu si tinguéssiu ara mateix un fill o una filla. Hola, bona nit.
4: Hòstia.
3: Hola.
0: Hola.
1: Déu-n'hi-do. Sembla un bebè.
0: Hola, qui ets?
3: Ai, gent, de veritat.
0: No?
4: Marco.
0: Marco, des d'on ens truques?
4: Des d'Humanes.
0: Bueno, Marco.
1: Marco, pots apropar-te al micro del mòbil, tio? És que de veritat, us costa un huevo a vegades.
4: Hola.
0: Marco.
1: Hòstia, Zini, eh?
0: Bueno, Marco, adéu.
3: Adéu, pues mira, Marco. Que la pregunta és fàcil, eh? Ja. Dis un nom.
0: No. Ja està.
1: Pues mira, Marco, com a nom, és raro de trobar, vull dir, m'ha semblat original.
3: Marco
1: semblat...
3: és molt bonic.
1: És clàssic, eh?
0: O italià.
1: Marco, sí, és clar. Sí, no? A mi em recorda el niño que se perdió con su madre, el Marco.
3: Amb el mono.
0: Mi mono, Amelio y yo.
1: Aquest, el Marco.
0: No era, saps la cançó?
1: La cançó.
3: En un puerto
0: sí,
3: italiano.
1: Sí, exacte. No, no te vayas, mamá. Adiós, mamá. Era trista, sí. El no, Loren.
3: No. Jo me vaig quedar la Heidi, això ja no ho vaig veure.
5: Mi mono, Amelio y yo. Viajamos
0: con las... Hola.
3: Hola.
0: Joder, macho. De veritat,
1: hijo de puta.
0: La cançó és antiga, que flipa.
1: Sona més antiga que la del Colacao, aquel negrito, eh? Sona antiga, antiga, eh?
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Montero.
0: Montero.
1: Com la Irene Montero, eh?
3: O és el teu cognom?
6: El nom, el cognom.
0: És el Montero, vale. Montero, si tinguessis un fill, quin nom li posaries ara?
6: Messi, òbviament.
0: Com?
1: Messi.
6: Messi, Messi.
0: Però Messi no és un nom com a tal, és un cognom, no?
1: Home.
6: Leo Messi.
1: Li diries Leo? No, sabeu què va haver?
3: De primer nom Leo i de segon nom Messi.
1: No, això no és conya. El 2009 va haver un boom de nens que es deien Leo pel jugador del Barça. A Catalunya va passar.
0: Per favor.
1: No, no, va ser heavy, eh?
6: Jo ho tinc clar.
3: Quién soy yo pa juzgar, però...
0: Per tant, Montero, el teu fill es diria Leo.
7: Leo.
6: Leo, Leo i Messi, els dos.
3: Tens parella?
0: Per favor.
6: Com?
3: Tens parella?
7: Parella.
6: Sí.
3: Vale.
0: Pots baixar el volum de la ràdio, sisplau?
3: La teva parella, quin nom elegiria? Tu creus que te deixaria ficar el Leo Messi?
6: Li agrada Unai, Messi no.
0: Unai, home.
3: Unai
1: és basc, no? Sí. És maco, la veritat.
0: A mi m'agrada molt Unai.
6: Sí, sí, sí.
1: És que els noms bascos són macos.
0: Sí. I si pos nena?
1: Messi.
6: Oh, ni idea, encara.
0: Ah, o sigui, només ho té clar perquè és per Leo Messi.
1: Per Leo Messi. És que ell confia que serà niño. Ell dirà, seguro que és niño i juega al futbol. I serà famoso i rico. Molt bé, doncs pues, re, Messi, que vagi bé.
0: Seràs d'aquells pares que li, paga el futbol al seu fill i l'obligarà a anar i el seu fill no vol anar?
3: Té pinta que sí.
0: Pues sí.
3: Serà una mica xero bàsic, no? Sí, que
1: serà,
3: no?
1: Serà d'aquests.
0: Per favor. Vaya pinga el Montero, no?
1: O sigui, jo lo de Leo puc entendre, però Leo Messi no és realista.
0: És,
1: o sigui,
0: és de pringat.
1: És que, mare meva.
0: És de pringat.
1: A ver, levanta la mano, està Pedro Jiménez. Leo Messi, aquí.
0: És que,
1: per favor.
0: És de pringat. Sento,
1: per favor, home, no.
0: Per favor.
2: 93-545-68-68.
0: Busquem noms.
3: Juego de Tronos, es veu que va haver un boom de noms aquests estranys.
0: Ah, sí?
1: Rotllo
0: sí.
1: De Daenerys.
3: Això. Jo no sabia com... Jo li deia Daikiris perquè no sabia com... O sigui, jo pensava que el nom era Daikiris.
1: Clar, o sigui, la gent li deia com els personatges de la sèrie Juego de Tronos, que eren noms, pues, clar, evidentment, com medievals i raros. Clar,
3: clar,
1: o sigui,
3: rotllo,
1: no eren noms
3: sí.
1: Reals. No sé.
0: Ah, que heavy. Bueno, la gent és molt friqui a vegades, eh?
1: Hi ha gent... sí, sí, no.
0: Vull dir que és el nom del teu fill, que és per tota la vida, saps? Vull dir, pensa-t'ho dos cops.
1: Bueno, ens va trucar un oient fa molt que li deia... Es va dir Hiroshi perquè els pares eren fans de Shin-chan, tio.
0: Per favor!
1: No, no, i era peruano, i es deia Hiroshi.
0: Ah, ah!
1: No, per què rius? De què rius? De què és peruano?
0: No.
3: Que dolents que
0: però sou. Però no, tu imagina't parlar amb un home peruà. Vale? T'imagina't parlar amb una que és del Perú i es diu Hiroshi.
1: Hiroshi. I ens va passar el DNI tot. Era real, eh? O sigui, no era mentida. Era la cabra, ell i els seus pares.
3: La
1: brutal.
3: Cabra, és la cabra.
0: Ai, per favor.
2: 93-545-68-68.
3: Jo he de dir que jo tinc un nom compost.
1: A veure.
3: Marta Maria Rafaela.
0: Dios,
1: mare meva.
0: Rafaela.
1: És de drag queen, aquest nom.
3: Maria, per la meva iaia, i Rafaela, per la meva besàvia.
0: Ah. Hola.
8: Hola, buenas noches.
0: Hola, com et dius?
1: Por favor.
8: Juan.
0: Juan, des d'on es truques?
8: Mira, ahora desde Mollerussa, conduciendo.
0: Molt bé, Juan.
3: Molt bé, Juan.
0: A veure, si tinguessis un fill, quin nom li posaries, Juan?
1: Armòndiga.
3: No he pillado el chiste.
8: Iván.
1: Iván.
0: Iván.
3: Iván 2 y Iván del medio.
0: Iván o no Iván, vale, Iván. ¿Y si fos nena?
8: Manuela, no, no.
1: Eso te harás tú mañana, ¿eh?
3: Pero no tiene el chiste, si vale, el de la Manuela.
0: No, Manuela,
3: sí,
1: Manuela. No, si fos noia, que es
8: Iván, no. Lídia.
0: Lídia. Lídia. Lídia és molt maco.
1: Lídia és maco.
0: Lídia és maco. Sí,
1: no,
0: sí.
1: No li pega a tu, a llamar-se Lídia.
0: No, la veritat és que no. Li pega més Manuela, la veritat.
1: Manuela i Armòndiga. Te riure de xiste de cuñao, eh? De l'hormiguero. Te riure, riure, eh?
0: Juan, explica't un xiste, tio. Explica't un xiste, Juan.
8: No, no. Pues no sé, ahora no sé ninguno, ahora.
0: Pues té pinta de saber xistes al Juan, eh?
1: Sí, fa pinta de que juga al dominó al bar amb els col·legues i que fa xistes tota l'estona.
0: Sí, sí.
8: Sí, sí, sí. I a la petanca també.
0: ¿Sí o no? ¿Has jugat a la petanca, Juan?
3: Pero Juan, ¿cuántos años
8: sí,
3: tienes?
8: Sí, sí, a la petanca.
1: ¿Cómo te gusta tocar las pelotas, Juan?
8: Sí, sí, me gustan mucho.
1: És que és fàcil fer-li riure. Ja sé quins acudits li agraden a aquest home, eh?
0: Ai, vaya cabra, per favor.
3: Escolta, oloremo la testosterona per aquí.
1: Va, fes un xiste feminazi, Marta, o algo. Perdó.
3: Que capullos que sou. Va, avui.
0: Adeu, Juan, que vagi bé.
8: Adeu, que vaya bé.
2: 93 545 68 68.
0: Una cosa, crec que el del xiste feminazi t'ho podies haver estalviat.
1: Tens tota la raó.
3: Gràcies per dir-ho.
1: D'aquí em disculpo de cara als meus companys i als oients, de veritat, d'absolutament rei me la pela.
0: Mira, són dos quarts. Hola.
3: No. Vas a Recursos Humans.
0: Hola.
3: Te denunciaré.
1: No, ja,
0: hola. Hola, com et dius?
9: Miriam,
0: des d'on es trucas?
9: De Calafell.
0: Molt bé, Míriam. A veure, si fos un nen, quin nom li posaries al teu fill?
9: El meu nen es diu Liam.
1: Liam Messi. Home, Liam com el de One Direction, es deia Liam, no?
0: Ah, sí?
1: Un dels cantants.
0: Sí, Liam. Vale.
9: Com Liam Nelson, l'actor.
1: Ah, Liam Nelson. Home,
0: li vas posar el nom per l'actor?
9: Clar.
0: Dios, vaya friki.
1: I quina pel·li et va arribar? La Lista de Schindler o quina?
9: Aquesta que rapten a la seva filla.
1: Ah, Venganza.
9: Venganza, aquesta.
1: Molt bé, joder, pues Liam Neeson, un actor irlandès, molt bé.
0: I si fos nena?
9: La meva nena es diu Luján.
0: Lukman.
1: Lukman.
9: Luján.
0: Ah, Luján.
3: Ai, d'on ha sortit aquest nom? Que xulo.
0: Hi havia una presentadora de la tele que es deia Luján.
1: Luján.
9: La Luján Argüell, eh?
0: Sí, la de Password.
1: Ah, mare meva.
0: Abril Terral.
1: Vaya cultura de iaia Conxita que tens, eh? A veure, Luján.
0: Luján Argüelles, sí.
9: Luján Argüelles.
1: I el nom és d'origen castellà o argentí?
9: No, argentí. És una verge d'Argentina.
1: Sí? És una ciutat, sí.
0: Ah, vale.
9: Sí.
3: Wow.
0: Però heu vist el programa de Password?
1: Sí, claro, sí, sí, però no m'han recordat del nom de la tiesa.
0: La presentadora.
1: Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Míriam.
9: Estava embarassada i estava veient el programa i diu, Luján, aquest nom.
3: I vas dir, de una.
0: En sèrio que la història del nom de la teva filla és aquest?
9: Sí, sí, sí, estàvem veient la tele i vam veure la presentadora que es deia Luján, es va agradar i van ser Luján.
0: Ah, Dios.
1: Que fantasia, eh? Enhorabuena.
0: La teva filla...
9: No n'hi ha que pensar més.
0: La teva filla ho sap, que el seu nom ve de la tele?
9: Sí, sí, sí.
1: És
9: més divertit, així, que estàs pensant.
1: Liam Neeson té més classe que lo de Luján, jo crec.
0: Home, la veritat és que sí.
1: Liam Neeson té més elegant. No, clar.
0: Gràcies, Míriam.
1: Adéu, xavala.
9: Gràcies. Adéu.
0: Hola. Hola.
3: Hola.
1: Ei, tio.
0: No contesta, no? Hola, bona nit.
10: Hola.
0: Hola, com et dius?
10: Anabel.
0: Anabel, des d'on es trucas?
10: De Rubí.
0: Molt bé, Anabel de Rubí. El teu nen, com es diria, o com es diu?
10: Si fueran niñas, le pondría lo de mis hijas, las que tienen actualmente.
0: ¿Y com són?
10: Pues una se llama Zoe.
1: ¿Zoe?
10: Otra, Noah.
0: Y
1: Beth.
3: Nombres cortitos,
1: sí.
3: Para llamarla rápido.
1: Para echar bronca rápido, sí, sí. Zoe, Noah.
10: Sí, sí, bronca. Sí, sí, y sin diminutivos.
0: Molt bé, molt bé. I de nens?
10: I si fueran niños... Enzo.
0: Enzo.
10: Hugo.
0: Hugo.
3: Oh, qué maco.
10: Y Noah.
0: I Noa.
1: I Noa también, el diario de Noa.
0: Sí. Noa és maco, eh? Sí.
1: Noa està bé.
0: Noa m'agrada.
3: Ugo, a mi m'agrada molt.
10: Noa és, por tanto chico como chica, me gustó por esta película.
1: Ah, por la película también. Sí. Oye, la gent treu moltes referències cinematogràfiques, per dir als nens. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: Bueno, i del Password també, però sí, sí, mare meva.
0: Molt bé, gràcies, Anabel.
10: I bé.
1: Y Anabel, ¿a ti te llamaron por la peli de miedo o no? Tus padres.
10: Puede ser, sí, según mis hijas, sí.
0: Adéu, Anabel, que vagi bé.
1: Vinga.
10: Molt bé. Adéu.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
2: Zero.
3: No sé, no sé.
1: Bueno. Ah, ets romanès.
2: És romano?
3: Cubano.
2: Ah, cubano. Ah,
1: vale, vale. Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui? Ja jo m'he...

0: Niki, Niki, Niki Jam.
1: Niki, Niki, Niki Jam.
0: El Amante, que es diu aquesta cançó, que sona al Flash Urban.
2: Molt bonito.
0: Molt bonito. Clàssico.
2: Bonito, coño.
0: Temazo, temazo, temazo.
3: 93 545 68 68.
0: Quin nom li posaríeu al teu fill o a la teva filla? Vinga, va, que estem buscant noms.
2: Vinga, cuenta, cuenta,
1: no. L'Alejandro no es pot queixar, eh?
0: No, no.
1: És una llista ben llarga.
0: Clar, clar, l'Alejandro té un fill en camí i vol noms.
2: Quantes idees, el fill de puta?
0: Molts, molts. Hola.
4: Hola, bones.
0: Com et dius tu?
4: Arnau Martos.
0: Arnau, des d'on es trucas?
4: Des de Manlleu.
0: Molt bé. A veure, Arnau, quin nom li posaries al teu fill?
4: Un o dos.
1: És que tu vulguis.
2: És que vulguis, sí.
4: Pues si fos nen, pues seria Marc, bàsicament.
0: Marc?
2: Marc.
1: Com el profeta,
4: i...
1: també.
4: Digues, digues.
0: I nena?
4: Nena, hòstia. Devani.
0: Devani.
1: I d'on surt aquest nom?
2: Mare meva.
4: Aquest és mexicà, aquest nom de Devani.
0: Ah, sí? Ah. Ándale.
2: És mexicà, el nom de Devani.
1: I d'on l'has tret tu?
4: Jo perquè me'l vaig copiar d'un conegut.
0: Ah, vale.
1: Aquesta risita...
2: Clar, potser era el teu amor de la vida, la Devani. Vas conèixer una noia a Mèxic.
0: Dios.
4: No, però sí que n'hi havia una mexicana a la meva classe.
0: I que t'agradava?
2: Que es deia Devani?
4: Massa. Tenia una germana que es deia Devani.
0: Estaves enamorat de la Devani?
2: Ojo.
4: De la seva germana estava enamorada.
1: I li vas arribar a dir mai?
4: No.
0: Oh.
2: Devani, nuestro amor puede ser para siempre, por favor.
0: És un amor secret.
4: No, mira, jo només em vaig arribar a fer algun pico amb la seva germana, però la Devani no. Però... Estava con Joan a dos bandes, bàsicament.
0: Ah, sí?
1: Allà, que cabró.
0: Ets molt cabró, eh?
1: Això no es fa.
2: Vaya ratac, guapa.
1: Home.
2: Mira com riu el fill de puta.
0: Estava jugant amb les dues germanes.
4: Bueno, sí, es podia haver arribat a algú més.
2: Ah, tu volies un trio amb la Devani i la germana de la teva classe?
0: Dios!
2: Vaya cabronazo.
1: Una cosa, tu tens parella ara?
4: La qüestió és participar.
1: Això és que no. Tu tens parella ara?
4: No.
1: Ah, vale. Vale.
2: Normal.
1: Perquè potser la teva parella no sé com se prendria que li fiquis el nom del teu amor platònic a la teva filla.
2: Fatal.
1: Cada cop que li diràs Devani i tal, te vindrà ella al cap.
4: Bueno, és un record maco, ja està.
0: Encara te'n recordes molt de la germana de la Devani, encara?
4: Una mica.
0: Va ser un amor de veritat.
1: És un capu... No, va ser un amor de veritat que jugar a dos bandes.
0: Dios!
2: Que bonito, coño.
0: Va, que vagi bé, Arnau.
2: Adéu, xaval.
4: A tu, adéu.
0: Adéu, adéu. Va, que busquem noms de nois i noies.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola. Qui ets?
2: Teunito.
0: Hola, qui ets?
5: El Toni.
0: Toni.
2: Toni Macarroni.
0: A veure, Toni, el teu nom.
5: Com que el teu nom?
0: El nom del teu fill o filla, a veure.
5: Ah, jo li diria... Gustavo.
0: Gustavo.
1: Con la granota.
2: Vaya peste.
0: A veure, és que Gustavo...
2: Jo ho sento, és opinió personal. Gustavo em sembla ridícul.
0: És fatal.
2: No sé.
1: Quin és el teu cognom? Com se diria Gustavo què?
5: González.
0: Gustavo González.
2: Sembla mariachi, coño. Sembla que te tocarà una ranchera.
1: ¡Com el Héctor! Ay, el Miquel.
0: Marta.
1: Perdó.
0: Gustavo González. I a la filla com es diria?
5: Mariona
0: González. Vale. Bueno, això encara.
1: Aprobamos.
2: No aprobamos nada.
0: Mariona està bé.
2: Però Mariona González no queda bé. No és un combo guai.
1: Devani
2: no.
1: González.
0: Estàs dient que els pares sempre han de mirar noms amb el cognom?
1: Home,
2: molt.
1: Sí, no?
2: Sí. Però 100%,
1: Rosa Melano...
2: Clar, imagina't que és Gonzalo González. Bueno, clar, bro, s'ha de mirar.
1: Hi ha gent que es diu Arnau.
2: Vaya Dios. Drama, vaya drama banana.
0: Per favor. Bueno, jo, Toni, encara estic flipant amb lo de Gustavo, la veritat.
2: No, la rana Gustavo. És que és una putada que un nom sigui tan simbòlic d'una cosa tan ridícula com és una granota de peluix.
1: Imagina't dir-te Adolf.
2: Bueno, existeix. A Alemanya hi ha molts, eh?
0: Home.
2: I a Àustria.
1: Que lleig.
2: No, que és veritat, que no.
0: Ah, amor.
2: És supernormal, és com Klaus, és normal.
0: Gràcies, Toni, que vagi bé.
2: Adéu, xato.
5: Adéu.
0: Adéu, Toni, adéu.
2: Adolf.
0: Home, si algú coneix un Adolf, o es diu Adolf, sisplau, que truqui.
2: Home, Adolfs, hi ha molts, no?
0: Adolf.
1: Jo he conegut a gent que de cognom es diu Franco.
0: Ah, sí, això
2: sí. Això t'ho trobes.
0: Hola, bona nit.
1: El cognom no el tries.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Mar.
0: Mar, des d'on ens truques?
1: Què et passa?
6: Tortosa.
0: Mar de Tortosa. A veure, Quin nom li posaries al teu fill?
6: Si és nen, Martí.
0: Martí, vale.
1: Que maco.
2: Molt bé, fantàstic.
1: I si és nena?
6: Siena.
0: Siena.
2: Siena.
1: Ah, com i d'on serà aquest nom?
0: Com la ciutat, no?
2: Siena és molt maco.
6: Sí,
2: home, sí.
6: És italià.
0: Ah.
2: Siena.
0: És una ciutat molt maca, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, jo he estat. Molt bé.
2: Home, doncs Siena de dir que m'agrada més que Martí.
1: Sí, a nivell més original.
2: De, més original,
0: clar,
2: sí.
0: Veus, la Mar ha donat una opció de que hi ha gent que posa noms de ciutats o de països als seus fills i filles.
2: O de continents.
0: També Àfrica.
2: Àfrica és molt típic, sí. O Alaska, d'Alaska i Mario. Sí, sí. Qui
1: o
2: més?
1: Paris, de Paris Hilton.
2: Ah, Paris.
0: Havien dit Penis.
2: Penis. Penis Hilton, eh?
1: Paris Hilton. Que la Paris Hilton li ha ficat al seu fill London.
0: London, veus, també?
1: La Paris i
2: no,
1: London.
2: No, li ha dit London, en sèrio?
1: Crec que sí, no.
2: Vaya drama.
0: Gràcies, Marc, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu. Va, volem més noms i més...
1: T'imagines dir-te Lleida o alguna cosa així?
0: Uf.
1: Ai, abans que parlàvem blau, a Lleida sí. Blau és un nom.
0: Ah, sí?
1: De la Mare de Déu del Blau.
2: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar, no, clar.
1: Violeta.
2: Violeta.
1: Blanca.
2: Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat, és veritat.
2: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
1: Però...
0: Com et dius,
1: no
0: negra?
1: No estaré, això. Ai, Déu meu, ens arribarà una denúncia.
0: No.
2: Que no, coño. No. Oye, va, podem fer
1: bueno,
2: humor.
1: Bueno,
2: podem fer humor, coño.
1: Fa no gaire. Rojo, de ser un rojo.
2: Sí.
1: També era com un apodo i segur que hi ha... Roig. Vale. Roig és un cognom.
0: Sí, Roig. Jo conec un Roig.
2: El del Mercadona es diu Roig, el Juan Roig.
0: Mira. Ah, mira, veus, sí, també. No, el que no conec és aquest, no té tanta pasta, però sí. Bueno, va, l'últim, va, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Noms de nens i nenes, si ara mateix si féssiu de pares o de mares.
2: Sí, abans dèiem el cognom de Franco, Argentina és un nom superreal, o sigui, és un supernormal. Ah. I hi ha un vídeo molt bo de Messi felicitant a un nen que crec que tenia una discapacitat o alguna cosa així, i dice, Franco, felicidad. Ah! Ah! Ah! Llavors, clar, Espanya es va compartir moltíssim aquest vídeo, perquè era com, hòstia.
1: Ai, Déu meu.
0: Dios. Marta, la setmana que ve vindràs.
1: I tant.
0: I vindràs acompanyada.
1: Segurament.
0: D'aquí.
1: Si no l'espantem.
0: D'aquí.
1: D'un noi.
0: D'un noi trans.
1: D'un noi trans.
2: Vale.
0: La setmana que ve tindrem al Flash Urban un noi trans. Estarà aquí amb nosaltres en directe. I vosaltres podeu trucar i preguntar el que us dongui la gana.
1: Sí, però amb respecte que ens coneixem.
2: Sí, això és importantíssim, en respecte. I, hòstia, és una oportunitat per aprendre tots de puta mare.
1: Exacte.
2: Coses que no ens atrevíem a preguntar per tenir por. I aquí, evidentment, tenim tota la puta llibertat de fer-ho.
1: Exacte.
2: Bé.
0: Doncs la setmana que ve hi haurà aquesta company, el noi, que vindrà. Estarà en directe, podeu trucar i preguntar el que vulgueu, sempre amb respecte, això sí, vale?
2: Sí, exacte.
0: Que estic segur que els oients tenen molts dubtes.
2: Home, segur, sent
1: clar,
2: com
1: perquè
2: són...
1: Perquè és un tema molt tabú que fa molta por. O sigui, jo com a dona cis, me fa molta por i me fa molt de respecte parlar d'aquest tema perquè tinc por a cagar-la.
0: Exacte.
1: Llavors, em va molt bé... Bueno,
0: però aquí està el tema, com que és un tema tabú, doncs nosaltres ho normalitzem amb un noi trans aquí que li podem preguntar el que vulguem.
1: Clar, ja, igual que avui hem parlat de les violències masclistes...
0: Exacte.
2: Exacte. Ei, si la caguem i aprenem, no passa res. Per això estem, al final.
0: Molt bé. Vinga, va, que marxem amb l'Eurojackpot de
2: la 11. La cabra.
7: Bona nit.
0: Hola.
7: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: El 12, el 19, el 34, el 44 i el 50. Ho puc dir més content? O està bé així?
2: No, està bé.
0: Vale, perquè... I el sol són el 3 i el 8.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor. A vale. Juegos 11...
0: Què deies?
2: No, que es nota que no has guanyat tu, que estàs molt trist.
7: O a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
2: Pots!
7: 11. Ben jugat.
0: Adeu, Marta, fins la setmana que ve.
1: Adeu, guapa!
0: Adeu, Marta!
2: Adeu, Marta!
0: Adeu, Tomà!

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau. Bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, coño?
2: Digues lo que és, tia.
4: És un nom.
2: Sí, però el nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català Blau, azul, en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno a Divisa just i estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: I ho heu fet a Eivissa, festa?
1: Home, una ratlla entre pico espatlla i ja està.
2: Tu ho has fet aquests dies a Eivissa?
1: Déu meu.
3: Clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Eivissa. Clar, tot
4: I a tu? Què t'ha passat avui?